0: Molto grazie, grazie molto. Gil Evans Band.
1: Cada cop que m'emborratxi pensi en vostè. Quantes vegades m'ha donat un bes d'aquells lleugers.

slow your motion right down. Cause listen, fine.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: A nits un pensat a Benissa, a la gran plaça de Sant Marc, els teus ulls i les barques florides m'han deixat una imatge al cor. Colors sempre verdes de l'aigua,

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: meu poc.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

aquí. Li vaig oferir un caramelo, un vespre de Sant Medí, i ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí.

0: Radio Arrels, a Sureda, 95.
1: Radio Arrels.
2: A Oleta i Èbol, 95.5.

Vaig sentir tant de fred aquelles nits d'estiu. Vaig maleir mil cops la petita taverna

Quan arriba la festa major, la gent

0: Ràdio Arrels, són les 6. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Continuem amb aquestes temperatures extremadament elevades i una humitat molt baixa, el que manté un risc d'incendi encara molt elevat. Ahir hem encara un dia més superat el rècord per un 9 de juliol amb 39,6 graus. Majoritàriament a la plana bufa vent de mar, però a la tarda pel sector Conflent i Riberal es gira ponent. Afluixa una mica la temperatura amb el pas de les hores. Apareixen núvols i a alguns llocs, més aviat als relleus, hi pot haver petites tempestes i gotes de pluja. La calor nocturna és encara d'actualitat. Les màximes per avui, 27 als Angles, Sayagusa i Planès, 31 a Bernet, 33 a Caià, 32 al famós Trebiac, també a Terrats, 30 a Parets Tortes i Banyuls de la Marenda, 33 a Montboló i 34 al Tec. Avui és Sant Cristòfol, Sant Cristòfol, el patró dels conductors i, se sap una mica menys, el patró dels geganters. Per Sant Cristòfol, banys de mar a Banyuls, l'aigua del mar és a 25 graus.
0: Ràdio Arrels, a Tuí, 95.
4: Una hora 100% en català.

0: moltes veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic César, tinc 11 anys. El que m'agrada fer a l'estiu és dibuixar, me banyar i fer el manga amb el Pol, que és el meu amic.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
2: Bon dia, són les 7 del matí, escolteu a Ràdio Arrels, som a l'hora fresca. Jo sóc el Miquel Martínez Vila i us acompanyaré fins les 9. Comencem avui aquest programa, com tota la setmana, pendents de l'incendi que crema des de dissabte passat. L'última hora ens la porta Albert Noguer.
3: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Catalunya Nord va viure ahir una nova jornada marcada pels incendis. Mentre l'incendi de Trevillac, actiu des del cap de setmana passat, encara no s'ha declarat fixat, es van produir almenys 3 nous focus al voltant de Perpinyà. Pel que fa a l'incendi el més important, que crema des de dissabte al vespre al Conflent, l'evolució és favorable. Tot i que la situació ha millorat de manera notable, encara subsisteixen punts calents i el foc no ha estat declarat fixat. 6 municipis, Rigardà, Sant Miquel de Llotes, Casa Fabra, Gloriana, Es Bola d'Amunt, Nipronet i Bellpuig continuen aquest matí sota règim d'evacuació. En canvi, 9 altres municipis, Illa, Bolaternera, Rodès, Vinçà, Joc, Castellnou, Cameles, Queixàs i Calmeia van veure aixecar l'evacuació ahir al vespre. Sobre el terreny es mantenen 450 bombers. En superfície cremada, l'incendi no ha progressat i el foc està localitzat en un perímetre de menys de 5.000 hectàrees. Però ahir els bombers nord-catalans i els reforços vinguts d'altres departaments també es van haver de mobilitzar a la plana del Rosselló. Un dels focus, el més important, es va declarar al camí de la Llavanera, tocant la carretera departamental 117 i el refugi de la Societat Protectora d'Animals. La circulació hi va quedar totalment tallada de manera immediata. El refugi va ser evacuat d'urgència. Desenes d'animals, gossos, gats, cabres i porcs van ser traslladats cap a Torrelles, Portlanova i Lesignan amb l'ajuda de voluntaris i dels serveis municipals de Perpinyà. Aquest incendi va continuar avançant en direcció a Ribes Altes, on va afectar un campament de gent itinerant. Els ocupants van haver de refugiar-se en un aparcament de Ribes Altes, però 5 caravanes i diverses furgonetes van resultar afectades. El fum va obligar a interrompre la línia ferroviària entre Perpinyà i Narbona durant diverses hores i l'aeroport de Perpinyà va ser tancat. El foc ha quedat controlat durant la nit, un cop cremades unes 60 hectàrees. Aquest incendi es va declarar hores després que un primer foc esclatés a la primera hora de tarda en el sector del Mas Bresson, entre el cementeri sud i la zona comercial propera. Prop d'un centenar de bombers amb suport aeri i van ser desplegats. 186 mainatges acollits al centre de lleures del Mas Bresson van ser evacuats per precaució. Cap a les 6 de la tarda el foc va quedar fixat després d'haver cremat menys de 10 hectàrees. I gairebé al mateix temps, a inicis de tarda, s'originava un segon incendi prop de Piam, a l'altura de l'empresa Mitjavila. Aquest va ser

0: núvols i a alguns llocs, més aviat als relleus, hi pot haver petites tempestes i gotes de pluja. La calor nocturna és encara d'actualitat. Les màximes per avui, 27 als Angles, Sallagosa i Planès, 31 a Bernet, 33 a Caià, 32 al famós Trebiac, també a Terrats, 30 a Parets Tortes i Banyuls de la Marenda, 33 a Montboló i 34 al Tec. Avui és Sant Cristòfol, Sant Cristòfol, el patró dels conductors i se sap una mica menys el patró dels geganters. Per Sant Cristòfol, banys de mar a Banyuls, l'aigua del mar és a 25 graus.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu l'Hora Fresca, com cada matí aquí a Ràdio Arrels. D'aquí uns instants parlarem d'un projecte europeu al qual ens hem sumat a Ràdio Arrels, també l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. Tindreu una entrevista al micròfon de la Loriana Penyer. Abans, però, Olor d'estiu de Carlos Gladiador.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Som aquí, doncs, a la presentació d'un projecte poc tefa anomenat ESCAT, doncs, que reuneix diferents mèdies de Catalunya Sud i Catalunya Nord. És un projecte transfronterer i tenim amb nosaltres

0: Nosaltres, l'Ester Martí, de Corisa Media Group. Bon dia, Ester Martí.
1: Bon dia.
0: Doncs ja, pots parlar-nos del teu media?
1: Mireu, nosaltres som ens anomenem Corisa Media Group perquè vam buscar un nom que ens ajuntés a tot. Parla de comunicacions, eh? Corisa és comunicacions del Ripollès. Després nosaltres vam començar amb una ràdio, que era Ràdio Ripoll. A partir d'aquí vam créixer amb una televisió, amb un setmanari, del setmanari al setmanari digital. Després vàrem arribar a la Cerdanya. A la Cerdanya tenim ràdios, tenim una revista. A la Garrotxa tenim televisió, teníem ràdio, Ràdio Lot, la pionera a Catalunya, i també tenim digitals i revistes, i una revista a nivell d'Andorra i Catalunya, que es diu Sortida. El nostre mitjà va néixer de forma local i després es va convertir en comarcal, i ara ja som ultracomarcals, o sigui, supracomarcals. Però mai hem deixat enrere la informació de proximitat. Creiem que informar del que passa a casa és el que ens fa forts i valents davant de qualsevol situació. O sigui, el que passa a l'Orient Mitjà ho pot explicar a qualsevol, però nosaltres expliquem el que passa a les nostres comarques i ho expliquem de primera mà, perquè tenim redactors a tot arreu, som un equip de 50 persones que treballen per aquesta informació de proximitat, que la Generalitat el 2014 ens va donar el premi al mitjà de el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, perdó, el 18, perquè apostem per això, per la proximitat, però aquesta proximitat que la fem supracomarcal, o sigui, podem parlar del que passa a la Garrotxa o al Ripoll, o del que passa al Ripollès a la Garrotxa, o del que passa al Ripollès a la Cerdanya, a la Cerdanya al Ripollès, sense por de que el nostre oient, el nostre espectador o el nostre lector pensi que estem parlant d'una cosa externa, perquè ells de mica en mica estan acostumats a que nosaltres parlem del que passa a casa nostra. De fet, no parlem de res més del que passa a casa. O sigui, si tu agafes qualsevol comarca, tant de la Catalunya Nord com de la Catalunya del Principat, no tothom treballa a casa. Tothom es desplaça per treballar. I, en conseqüència, el que passa a la comarca del cantó, del costat, que és on tu vas a treballar, també t'importa. I el que fem és això, informar i anar creixent amb el que ningú explica. Expliquem el que passa al territori. Quan aquesta mirada de territori és supracomarcal, doncs ells també tenen aquesta mirada supracomarcal.
0: I doncs aquest projecte tracta sobretot de vorar la frontera entre els medis, perquè és veritat que nosaltres, vist de Catalunya Nord en tot cas, sabem poc del que es passa al Ripollès i també al revés.
1: No, és que és molt interessant aquest projecte, perquè al final nosaltres diem que només hi ha una Catalunya, el que passa que vivim uns esquenes als altres, eh? A l'exemple dels nostres mitjans de comunicació de proximitat que informen de més d'una comarca, és el mateix que podríem ficar en el projecte. O sigui, que a nosaltres ens comenci a arribar informació sobre Perpinyà, doncs ho trobarem el més normal del món si expliquem bé la història de Perpinyà, no el succés aleatori que aquell dia és notícia perquè ha passat. Normalment, quan parlem de notícies, normalment parlem de successos, no? Si tu parles de que a Perpinyà hi ha una exposició, o que hi ha la Casa de la Generalitat, o que avui a Perpinyà es trobaran els mitjans de comunicació, la gent al final, quan senti Perpinyà, el trobarà la més normal del món, perquè no, fins ara hem viscut d'esquena, però si tu obres aquesta finestra de la informació, fa que tot allò que t'és estrany se't converteixi en primera persona. Quan nosaltres treballem molt amb el conflent i ho troben el més normal del món, perquè al final tot el que passa a un cantó o a l'altre d'una fita o d'una frontera imaginària que hi ha, doncs si ho expliques bé, és a casa teva. És que el lligam d'un cantó i l'altre existeixen en associacions, existeixen en projectes també europeus, i ara el que hem d'intentar és que també existeixin en mitjans de comunicació, que els mitjans de comunicació ens permeten entrar a les cases de totes les llars, I això és el tema important, que aquell missatge del que passa aquí arribarà al Ripollès, arribarà a la Garrotxa, arribarà a la Cerdanya, arribarà a comarques gironines, i els nostres missatges també us arribaran aquí. Obrirem la porta a tot el que passa, doncs, en aquesta zona, que és aquest projecte increïble que s'ha organitzat des de Ràdio Arrels i des de l'AMIC.
0: I parlem més del projecte ESCAT. Justament tots els articles, els reportatges que podrem fer sobre totes aquestes comarques transfrontereres se trobaran sobre una pàgina web.
1: Això ho hauries de demanar-ho als nostres contraris de l'AMIC. Jo formo part també d'aquests projectes, que és que ara com hem d'estructurar, doncs, que tota aquesta informació que podem generar a goles podem penjar en una plataforma, que cada un després emeti el vídeo, l'àudio, o escrigui el reportatge en el seu mitjà. Hem de veure com treballem aquest espai, que sigui comú a tothom, que sigui fàcil a tothom, i que els caps de redacció de tots els mitjans de comunicació sàpiguen que tenen un redactor més, que és el redactor del projecte, per dir-ho d'alguna cosa, que al final tots els 20 mitjans que hi ha en aquests moments, doncs, ens convertim en el redactor que hem de sumar al projecte, i que cada dia sàpiguen que poden trobar una notícia i que nosaltres hem de penjar també notícies allà. O sigui, això, tot això s'ha de construir. Crec que hi ha moltes ganes de construir-ho, i crec que seria una manera molt fàcil de treballar.
0: I vosaltres, Esther Martí, el vostre media, Corisa Media Group, han participat també a un projecte transfrontaler.
1: Sí, sí. Nosaltres és que participem a l'hora de donar difusió a projectes transfronterers. Clar, és que vivim al mig de la frontera nosaltres, És allò de dir, molts projectes transfronterers s'expliquen des del Ripollès quan succeeixen a l'altre cantó, però és que el trobem normal. Perquè és que les fronteres per nosaltres no existeixen. A la ponència d'avui, el senyor Peñeira, que parlava, director de la Casa de la Generalitat, que parlava justament de l'Hospital Transfronterer, diu, és que tothom entén que hi ha un hospital transfronterer. Per què no hi poden haver-hi projectes transfronterers de mitjans? Per què no hi poden haver-hi projectes transfronterers culturals? Si al final són vincles d'un cantó a l'altre, no se'ns atura pas, Europa continua. En conseqüència, poseu-nos-ho fàcil, donem-nos a conèixer que el que passi a un cantó i passi a l'altre, i això ho expliquem en naturalitat als nostres mitjans, i no hi ha problema. Tothom compra aquella acció, i tothom la compra com si fos el més normal, com si parléssim del veí de costat de casa seva, perquè al final són els veïns del costat de casa seva.
0: Moltes gràcies, Esther Martí, periodista de Corisa Media Group.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Radio Arrels, a Salelles, 95.
3: Bon estiu a Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: Escolteu, Ràdio Arrels, com cada matí, l'hora fresca. D'aquí uns instants tindrem la crònica del medi ambient amb l'Albert Noguer. Abans, però, una mica de música.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: S'estudia alliberar linx al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Bon dia. A Catalunya Sud, dues entitats de defensa del medi ambient proposen una experimentació per dissenyar un pla de viabilitat de reintroducció del linx boreal al Pirineu català. Proposen alliberar tres mascles esterilitzats que serien seguits en permanència per GPS per saber com s'adapten al seu entorn i amb quines conseqüències. Defensen que aquest felí autòcton pot ajudar a controlar les poblacions d'herbívors i regular l'activitat de depredadors més petits. Expliquen que el linx europeu no sol generar conflictes amb la ramaderia, sobretot que els animals serien reintroduïts en zones de pastures de vaques i cavalls més que no pas d'ovelles i cabres, animals molt més petits. Es tractaria del linx boreal, que s'alimenta principalment de cérvols joves i cabirols, tot i que també pot caçar isards o muflons. Aquesta espècie era present al Pirineu fins fa gairebé un segle, quan el darrer individu va ser abatut el 1930 al Ripollès. Actualment, el linx boreal és present a Alemanya, Suïssa i a l'estat francès dins les regions de les Vosges, Jura i Alps. El linx ibèric, per la seva banda, és una espècie de la península ibèrica, però que mai ha viscut al Pirineu. Fa uns anys, les autoritats van defensar el projecte de reintroduir el linx ibèric a les comarques de Lleida, però es va decidir abandonar el projecte davant l'oposició d'una part del sector agrícola. En el cas d'aquest projecte d'alliberament de linx boreals al Pirineu, els seus iniciadors insisteixen que no es tractaria d'una reintroducció, sinó d'un alliberament sota control. El projecte encara ha de ser presentat a les autoritats, però fa uns anys un altre projecte de reintroducció, en aquest cas a la Vall d'Aran, va ser refusat. Actualment, el linx boreal es considera al Pirineu com una espècie autòctona extingida.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Escolteu Ràdio Arrels com cada matí l'hora fresca. Ara són 8:15 i fem un punt a l'actualitat.
2: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Catalunya Nord va viure ahir una nova jornada marcada pels incendis. Pel que fa a l'incendi el més important, que crema des de dissabte al vespre el Conflent, tot i que la situació ha millorat de manera notable, encara subsisteix en punts calents i el foc no ha estat declarat fixat. 6 municipis, Rigardà, Sant Miquel de Llotes, Casa Fabra, Glorianes, Viladamunt i Prunet i Bellpuig, continuen aquest matí sota règim d'evacuació. Representa unes 1.200 persones. Sobre el terreny es mantenen 450 bombers. En superfície cremada, l'incendi no ha progressat. El foc està localitzat en un perímetre de menys de 5.000 hectàrees. Però ahir els bombers també es van haver de mobilitzar a la plana del Rosselló. L'incendi el més virulent es va declarar al camí de la Llavanera, tocant la carretera amb la 117 i el refugi de la SPA que va ser evacuat. El fum va obligar a interrompre la línia ferroviària entre Perpinyà i Narbona durant hores i l'aeroport de Perpinyà va ser tancat. L'incendi va avançar en direcció a Ribes Altes, on va afectar un campament de gent itinerant que va ser evacuat, però diversos vehicles han cremat. El foc ha quedat controlat durant la nit, un cop cremades unes 60 hectàrees. Abans, a primera hora de la tarda, un primer foc va esclatar al sector del Mas Bresson, entre el cementiri sud i la zona comercial. 186 mainatges del centre de lleures del Mas Bresson van ser evacuats. Cap a les 6 de la tarda, el foc va quedar fixat després d'haver cremat menys de 10 hectàrees. Gairebé al mateix temps es va originar un segon incendi prop de Piam, a l'altura de l'empresa Mitja Vila. Va ser extingit ràpidament i, en paral·lel, un altre incendi a Elna, al camí de Vilanova, va ser dominat sense conseqüències majors.
4: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Continuem amb aquestes temperatures extremadament elevades i una humitat molt baixa, el que manté un risc d'incendi encara molt elevat. Allí hem encara un dia més superat el rècord per un 9 de juliol amb 39,6 graus. Majoritàriament a la plana bufa vent de mar, però a la tarda pel sector Conflent i Riberal es gira ponent. Afluixa una mica la temperatura amb el pas de les hores. Apareixen núvols i a alguns llocs, més aviat als relleus, hi pot haver petites tempestes i gotes de pluja. La calor nocturna és encara d'actualitat. Les màximes per avui, 27 als Angles, Sallagosa i Planès, 31 a Bernet, 33 a Caià, 32 al famós Trebiac, també a Terrats, 30 a Parets Tortes i Banyuls de la Marenda, 33 a Montboló i 34 al Tec. Avui és Sant Cristòfol, Sant Cristòfol, el patró dels conductors i, se sap una mica menys, el patró dels geganters. Per Sant Cristòfol, banys de mar a Banyuls, l'aigua del mar és a 25 graus.
6: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu a Ràdio Arrels com cada matí l'hora fresca. Avui, que és divendres 10 de juliol, ens volem interessar per l'efemèride musical d'avui, com sempre, amb la Laura Bertran.
1: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
2: El 10 de juliol del 2012 es va publicar La guia de petits senyals, el cinquè i darrer disc del grup Ménage à Trois. Es tracta d'un grup format a finals de l'any 1999 per Chris Joanico, Toni Xuclà i Joan Jou Muñoz, alhora membres dels Ja t'ho diré d'una banda i dels Gossos per l'altra. Aquest projecte de rock català va fer fusionar tres estils diferents. Escoltem el tema que va donar el nom a aquest àlbum, Guia de petits senyals.

0: Fins aquí guia de petits senyals del grup Ménage à Trois.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
2: El Petit Llibre de Catalunya Nord, editat el 1974, és un llibre probablement fundacional pels moviments polítics catalanistes. A l'ocasió dels actes de Sant Jordi, Unitat Catalana ha volgut recordar l'obra de Llorenç Planes i Montserrat Bosca. Parlem amb Miquel Mayol, militant històric del catalanisme, Joan Planes, el fill de Montserrat Bosca i Llorenç Planes, i Oregano Nivet, membre d'Unitat Catalana. Miquel Mayol, què era el context del Petit Llibre de la Catalunya Nord escrit per Llorenç Planes i Montserrat Bosca?
3: Sí, bé, és un llibre que es publica cap al 75, si no m'equivoc, i evidentment les circumstàncies eren completament diferents. Sortíem del maig 68, el catalanisme havia pres aquí una embranzida en un petit nucli de joves, una embranzida molt gran. El mèrit del llibre de Llorenç és de resumir un xic els nostres plantejaments en aquest moment, sobre la realitat del país, amb el concepte de colonització. Bé, hem arribat a la societat belga que s'apoderaven d'una part del territori, una extracció dels nostres minerals de tipus colonial, l'emigració dels joves. Cal recordar que érem el departament dels Pirineus Orientals, era el departament que donava més policies, evidentment per rapport a la població. En fi, érem el primer departament de reclutament de la Policia Nacional, comparat, evidentment, a la població. El primer departament, després, sembla que hi havia el departament del Nord, pas de Calais, i els que marxaven com emplegats del camí de ferro, que marxaven com ensenyants, perquè evidentment l'Estat feia per manera que la gent pogués quedar al seu país, havien de marxar quan entraven a l'educació nacional, podien esperar tornar al cap de 20-30 anys, i doncs, bon, era una realitat aquesta, no hi havia feina al país per la gent, una realitat, i el Llorenç Planes ho recull, aquesta expressió, de tipus colonial, podríem dir.
2: Aquest llibre ho consideres com un llibre fundacional per al moviment o els moviments polítics nord-catalans?
3: És a dir, és un llibre que resumia molt bé els nostres plantejaments, doncs podem considerar efectivament que va ser un llibre que donà un impuls considerable a les nostres idees.
2: D'aquest llibre, el moment on va sortir, se'n parlava?
3: Bé, se va escampar bastant, tot va ser relatiu. I també cal dir que un dels llocs on més s'escampava va ser l'Universitat Catalana d'Estiu, és a dir que allà la majoria de participants eren del sud, doncs se va escampar molt bé al sud. Finalment, potser també el fet que era escrit en català dificultava la lectura aquí, perquè hi havia molt poca gent al país que pogués llegir el català fàcilment. La Bressol n'existia pas, feia dues generacions que els pares havien deixat de parlar català a la mainada, en fi, depèn dels llocs, a vegades una generació, d'altra vegada dues i fins i tot tres a vegades. Doncs el català era difícil de llegir per molta gent, però se va escampar.
2: El consideres, Miquel Mayol, aquest llibre com encara d'actualitat?
3: Bé, hi ha anàlisi que encara són vigents, són vàlides. Hi ha aspectes, evidentment, la societat ha canviat molt. Cal guanyar a les nostres reivindicacions gent forastera, i això necessitarà tot un treball, diguem, de pedagogia molt important, i que forçosament ha de passar pel francès, perquè aquesta gent no sap el català. Evidentment, la societat ha canviat d'ençà dels anys 70. Per exemple, en el llibre del Planes no se parla d'ecologia. i l'ecologia és un tema major avui, perquè si demà vull dir, el clima fa que és impossible de viure en aquest país, és inútil de parlar de catalanisme, vull dir, la sobrevivència passarà abans que tot.
2: En canvi, Llorenç, per ser un professional d'agricultura, parlava molt d'agricultura.
3: Sí, és clar, era professor d'agronomia, doncs era el seu tema, encara que a la FAL s'hagi publicat una desena d'articles sota el nom de Pere Petit, i si jo recordi bé, només n'hi ha un dels 10 on parla d'agricultura, i és per lamentar que no es construeixi, encara que hi hagi hagut projectes, que finalment s'ha creat, el Liceu Agrícola de Tesà.
2: Miquel Mayol, moltes gràcies. Joan Planes és el fill dels autors del petit llibre de Catalunya Hort, Montserrat Biosca i Llorenç Planes. Quina és l'idea d'aquest llibre, que en saps tu?
0: Aquest llibre, l'idea principal era als anys 70 de fer una fotografia d'aquest país en aquella època. No s'havia mai fet un llibre que expliqués qui som els catalans. En aquella època hi havia molts catalanistes, alguns catalanistes, molts d'esquerres que s'havien posat en associacions i que estaven pensant al país, perquè en aquell moment ja s'havia descatalanitzat molt i gent deien com es descatalanitza tant i qui som ara que s'ha descatalanitzat tant i què podem fer per tornar a parlar català al nostre país. I tota aquesta gent que s'interessava en la cultura parlaven, reflexionaven, i el meu pare, quan va arribar a Algèria, que tenia temps, va dir, jo vaig a reflexionar amb totes aquestes coses amb les quals hem parlat sobre el nostre país, sobre Catalunya Nord. És en aquell moment que ha sorgit l'idea d'anomenar aquest país Catalunya Nord. Per anar més lluny, doncs aquest llibre parla molt de les idees d'en Robert Lafont. En Robert Lafont explicava que era el colonialisme interior. Com un país podia tenir una colònia interior aprofitant de totes les ressources d'aquest territori, francesant aquest territori, destruint la cultura d'aquest territori. I és el que ha fet a Catalunya Nord, com ho va fer en el seu temps a Algèria, per exemple, o amb d'altres colònies. Després, també aquest llibre parla de l'alienació cultural, de perquè la gent es posa a parlar francesos, tots aquests temes que Radio Rels n'heu parlat molt i que coneixem, com una llengua es pot desprestigiar i com un país pot convèncer la gent i també en el seu ensenyament obligar la gent a deixar la seva cultura i agafar la cultura del país colonitzador dins aquest punt de vista.
2: Es coneix el teu pare com el creador del terme Catalunya Nord. Encara avui hi ha gent que diuen que Catalunya Nord potser no és pas la bona apel·lació, però molta gent, gairebé tothom, l'accepta.
0: Doncs el meu pare va estudiar aquesta història de nom perquè un problema per poder resoldre el cal conèixer bé, el cal analitzar, el cal nomar bé. Si nomes bé les coses, hi pots trobar solucions. I doncs bé, hi va analitzar moltes coses, va dir Rosselló només és una comarca, doncs no pot ser Rosselló, Catalunya francesa seria posar el mot francès al costat de Catalunya, tampoc no és gaire interessant. Catalunya del Nord, només els geògrafs poden decidir on comença i on s'acaba el nord d'un país. I ni ells no ho saben. El nord d'un país no és definit clarament. Per nosaltres, el nostre territori és definit clarament. Doncs ell va dir, el que proposo jo és Catalunya Nord, perquè defineix clarament el nostre territori i permet demostrar que és un territori diferent del de Catalunya, on s'han de trobar solucions diferents. Aquí tenim més de 350 anys que som a França, hem de trobar solucions diferents que no són les mateixes que s'utilitzen a Catalunya perquè no tenim les mateixes gent. Doncs ell insistia molt en dient, és molt important de dir Catalunya Nord per marcar que no som la Catalunya del Nord d'un país unificat, sinó que som catalans, però catalans que viuen una realitat diferent. I per significar tot això, que som catalans i que som catalans que viuen una realitat diferent, va nomar el seu llibre Catalunya del Nord, terme que s'utilitza molt i que ha esdevingut la manera d'anomar el nostre territori, hasta si algunes persones, alguns Daniels Christopher Persson no el volen anomar, però la gent que volen defensar la cultura d'aquest territori escolleixen d'anomar per aquest nom, que també té un impacte. Catalunya Nord té també un impacte quan es pronuncia.
2: Joan Planes Briosca, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, gràcies a tu.
2: Correia Nenibet, des de l'actualitat, què podem dir del petit llibre de Catalunya Nord?
4: El que podem dir avui és que doncs, hem fet aquesta taula rodona organitzada per Unitat Catalana i justament parlant d'actualitat hem intentat, després d'haver presentat el context en el qual es va escriure aquest llibre i els temes que, dels quals tracta, veure quin ressò poden tenir justament aquests temes avui en dia.
2: Hi ha temes que potser no quadren amb l'actualitat, amb el segle XXI?
4: Això mateix. El tema, per exemple, de la descolonització, han passat molts anys, doncs això és un tema que és obsolet, però malauradament hi ha temes constats, en tot cas negatius, que encara són d'actualitat. Però hi ha també avançades que hem subratllat i això és molt, molt positiu.
2: Quines avançades?
4: A nivell de llengua, per exemple, a nivell de cultura també, perquè el Llorenç Planes i la Montserrat Biosca en el llibre diuen, per exemple, que és molt complicat estudiar en català. Avui en dia no és del tot el cas. Avui en dia tenim, a part de les escoles bilingües públiques, tenim associacions com la Bressola, escoles com Arrels, que permeteixen a mainatges tenir una escolaritat a 100% en català.
2: Aquest llibre, petit llibre, s'hauria de reescriure?
4: Crec que sí, s'hauria d'actualitzar, de fet. Pas reescriure perquè les idees, com ho deia, hi ha moltes que encara són d'actualitat i que són les que eren al 1971 quan es va escriure, 1974 quan es va publicar la primera vegada, però sí que s'hauria d'actualitzar perquè hi ha temes com, per exemple, el turisme, que no era el que era als anys 70, que avui és una temàtica que és molt important al nostre departament, al nostre territori, i doncs sí que s'hauria d'actualitzar, per exemple, a aquest nivell.
2: Moltes gràcies.
4: A tu.
1: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Vilafranca, 95.5.
6: 4 minuts mal comptats i seran les 8 del matí. Acabem aquesta hora amb Tava Andrea Sarcà de Xanguito.

0: Ràdio Arrels.
1: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
2: Bon dia, escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrels. Són les 8 del matí, jo sóc el Miquel Martínez Vila i serem vosaltres fins les 9. A aquesta hora fem un punt a l'actualitat amb l'incendi que crema des de dissabte entre el Rosselló i el Conflent.
3: L'informatiu a Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Catalunya Nord va viure ahir una nova jornada marcada pels incendis. Mentre l'incendi de Trevillac, actiu des del cap de setmana passat, encara no s'ha declarat fixat, es van produir almenys 3 nous focus al voltant de Perpinyà. Pel que fa a l'incendi, el més important, que crema des de dissabte al vespre al Conflent, l'evolució és favorable. Tot i que la situació ha millorat de manera notable, encara subsisteixen punts calents i el foc no ha estat declarat fixat. 6 municipis, Rigardà, Sant Miquel de Iotes, Casa Fabra, Gloriana, Es Boladamunt i Prunet i Bellpuig, continuen aquest matí sota règim d'evacuació. En canvi, 9 altres municipis, Illa, Boleternera, Rodès, Vinçà, Joc, Castellnou, Cameles, Queixàs i Calmeia, van veure aixecar l'evacuació ahir al vespre. Sobre el terreny es mantenen 450 bombers. En superfície cremada, l'incendi no ha progressat i el foc està localitzat en un perímetre de menys de 5.000 hectàrees. Però ahir els bombers nord-catalans i els reforços vinguts d'altres departaments també es van haver de mobilitzar a la plana del Rosselló. Un dels focus, el més important, es va declarar al camí de la Llavanera, tocant la carretera departamental 117 i el refugi de la Societat Protectora d'Animals. La circulació hi va quedar totalment tallada de manera immediata. El refugi va ser evacuat d'urgència. Desenes d'animals, gossos, gats, cabres i porcs van ser traslladats cap a Torrelles, Port la Nova i Lesignan amb l'ajuda de voluntaris i dels serveis municipals de Perpinyà. Aquest incendi va continuar avançant en direcció a Ribes Altes, on va afectar un campament de gent itinerant. Els ocupants van haver de refugiar-se en un aparcament de Ribes Altes, però 5 caravanes i diverses furgonetes van resultar afectades. El fum va obligar a interrompre la línia ferroviària entre Perpinyà i Narbona durant diverses hores i l'aeroport de Perpinyà va ser tancat. El foc ha quedat controlat durant la nit, un cop cremades unes 60 hectàrees. Aquest incendi es va declarar hores després que un primer foc esclatés a la primera hora de tarda en el sector del Mas Bresson, entre el cementeri sud i la zona comercial propera. Prop d'un centenar de bombers amb suport aeri i van ser desplegats. 186 mainatges acollits al centre de lleures del Mas Bresson van ser evacuats per precaució. Cap a les 6 de la tarda el foc va quedar fixat després d'haver cremat menys de 10 hectàrees. I gairebé al mateix temps, a inicis de tarda, s'originava un segon incendi prop de Piam a l'altura de l'empresa Mitjavila. Aquest va ser extingit ràpidament. Igual com el que es va declarar a Elna, el camí de Vilanova, que va poder ser dominat sense conseqüències majors.
5: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Continuem amb aquestes temperatures extremadament elevades i una humitat molt baixa, el que manté un risc d'incendi encara molt elevat. Allí hem encara un dia més superat el rècord per un 9 de juliol amb 39,6 graus. Majoritàriament a la plana bufa vent de mar, però a la tarda pel sector Conflent i Riberal es gira ponent. Afluix una mica la temperatura amb el pas de les hores. Apareixen núvols i a alguns llocs, més aviat als relleus, hi pot haver petites tempestes i gotes de pluja. La calor no

0: Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu a Ràdio Arrels a l'hora fresca. D'aquí uns instants ens interessarem per la programació d'estiu del Museu d'Història de Talteüll. Ho parlarem amb el David Angelats, al micròfon de la Loriana Penyer. Abans, però, escoltarem No és Miami, dels Búhos i Catarres.

0: al Mediterrani.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Cultura a Ràdio Arrels.
4: Amb l'Oriana Penyer.
5: Com cada vacances, el Museu de la Prehistòria de Talteüll organitza un programa especial i doncs per al programa d'aquest estiu en parlem amb el seu cap de comunicació, David Angelats. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Doncs què és justament aquest programa especial?
6: Doncs, durant les vacances del 6 de, exactament del 6 de juliol fins al 28 d'agost, el museu proposa activitats tots els dies per les famílies per descobrir la prehistòria d'una manera més ludica, més didàctica, menys avorrida, diguéssim, per la gent. I doncs, tots els dies, proposem 5-7 caps suplement a l'entrada del museu, unes visites guiades, bon, malgratament, c'est pas un canon francès, hein, tots els dies, à 13 quarts de 11, il y a la 13 de la tarde, i tallers la tarde, amb tematiques que cada dia canvien. El dilluns i el dijous és encendre el foc, hein, és la descoberta de les tècniques ancestrals que, utilitzant la fricció, la percussió, per crear un foc.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui volia celebrar el 30è Punts i Comes amb una emissió ben rodona, un xic avorrida potser, però l'actualitat m'empeny a retre homenatge als que lluiten aquí i allà, a banda i banda del Pirineu, a la nostra Catalunya tan estimada, contra els incendis i les seves terribles conseqüències. Destrosses, ferides i evacuacions que són els nostres desnonaments climàtics. Ho faré amb dues paraules i dos poemes. Les paraules són foc i incendi. Foc, aquest monosíl·lab tan sec com una fuetada, ve del llatí focus i té primer un sentit de pau i de concòrdia. És sinònim de la llar en sentit propi i de la família en sentit figurat. A l'edat mitjana no es comptava pas el nombre d'habitants, sinó de focs en un vilatge. El foc és també l'element robat als déus, la primera signatura de la humanitat. I com que els humans tenen un punt de malevolència, el foc serà també el tret d'arma que fereix o mata. Pensem en els versos de Bartomeu Rosselló Porcel en imitació del foc. Deslligaràs les feres i les brases, palau del foc i palau de la carn. L'incendi, en canvi, és ja, des de la pròpia paraula, el fruit d'una acció, benincendium, i aquest d'incendere, cala foc, causar un incendi, amb determinació. En el si del mot hi trobem ja el piròman, en sentit propi o figurat, car també hi ha incendis de passions. Us he promès, per proseguir aquesta reflexió dolguda, dos poemes sobre l'incendi. El primer, d'en Joan Vinyoli, estret del llibre d'amic, és metafòric, invita al conjur. El segon és meu i neix de la tragèdia nascuda a Trevillac. Cito Vinyoli. Hem suportat el vent groc, l'incendi blau, les aigües insalubres, la sequedat del riu ple de còdols. Però vingué l'oreig que malaltint guaria i estengué sobre nostra una nit verda. Ens vàrem amagar llavors en una espluga de silenci i vàrem dir paraules de consagració. El meu poema és més curt, menys ambiciós. De fet, és el fruit d'aquesta lluita i d'aquesta tristor. Lluna d'incendi. Avui és quart de lluna, quart de lluna minvant. Avui és quart de lluna i la mirem pas pus. El cel és de foscor, de fum i de violència. Senti pas cap ocell, els ocells són partits. Avui és quart de lluna, més la lluna se'n fot. S'ho han vist plorar la gent, ben lluny del clar de lluna. Que tingueu un bon dia.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
0: Ràdio Arrels. A Font Romeu, 93.1.

0: Escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrels aquest matí de divendres, tot i que s'ha de dir que l'hora no és massa fresca avui, ni ho ha estat els darrers dies aquí a Catalunya Nord. Ara us deixem amb la crònica llapissada que ens porta el Pasqual Tirac.
1: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
2: L'associació Ludopia presenta la llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. En un precedent episodi, havíem comentat que la paraula brindis provenia de l'alemany ich bring dich, i nos referíem al mestre Joan Coromines. Avui parlarem d'un altre brindis, seguint l'anàlisi de Jacint Verdaguer, més conegut pels seus poemes que per les seues interpretacions etimològiques. Mè, un poc de poesia no us farà pas mal. Nos volem apropar de l'origen del mot ratafia. La ratafia és aquest licor que té tant d'èxit actualment, surten creadors de ratafia com de bolets al setembre als aspres. Les fan a base de desenes de plantes i cadascú té la seva pròpia i secreta recepta. És un mot, i una beguda, doncs, que retrobem a molts països, amb calques variants en l'ortografia i calques variants en les plantes o les fruites que maceren en el tressis. Segons mossèn Cinto, el nom ratafia vindria de les Antilles franceses, on, per saludar la firma d'un conveni, brindaven i deien en llatí rata fiat res, o sigui, la cosa ha estat ratificada. Rata fiat, que donarà ratafia.
2: La llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Rosselló,
5: Vallespí,
4: Conflent,
5: Cerdanya,
4: Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
6: L'Igor em va dir, si vols quedar demà, potser podríem anar a banyar-nos a Premià. Però no podem fer el boig,

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Bon dia, escolteu Ràdio Arrel, som a l'hora fresca, són 9:15 del matí i per tant encarem l'última mitja hora d'aquest programa matinal d'estiu de Ràdio Arrels. Comencem aquesta mitja hora amb un punt de la informació.
2: L'informatiu a Ràdio Arrels.
3: Bon dia, Catalunya Nord va viure ahir una nova jornada marcada pels incendis. Pel que fa a l'incendi el més important, que crema des de dissabte al vespre el Conflent, tot i que la situació ha millorat de manera notable, encara subsisteix en punts calents i el foc no ha estat declarat fixat. 6 municipis, Rigardà, Sant Miquel de Llotes, Casa Fabra, Glorianes, Viladamunt i Prunet i Bellpuig, continuen aquest matí sota règim d'evacuació, representa unes 1.200 persones. Sobre el terreny es mantenen 450 bombers. En superfície cremada, l'incendi no ha progressat. El foc està localitzat en un perímetre de menys de 5.000 hectàrees. Però ahir els bombers també es van haver de mobilitzar a la plana del Rosselló. L'incendi el més virulent es va declarar al camí de la Llavanera, tocant la carretera amb 117 i el refugi de la SPA que va ser evacuat. El fum va obligar a interrompre la línia ferroviària entre Perpinyà i Narbona durant hores i l'aeroport de Perpinyà va ser tancat. L'incendi va avançar en direcció a Ribes Altes, on va afectar un campament de gent itinerant que va ser evacuat, però diversos vehicles han cremat. El foc ha quedat controlat durant la nit, un cop cremades unes 60 hectàrees. Abans, a primera hora de la tarda, un primer foc va esclatar al sector del Mas Bresson, entre el cementiri sud i la zona comercial. 186 mainatges del centre de lleures del Mas Bresson van ser evacuats. Cap a les 6 de la tarda, el foc va quedar fixat després d'haver cremat menys de 10 hectàrees. Gairebé al mateix temps es va originar un segon incendi prop de Piam, a l'altura de l'empresa Mitjavila. Va ser extingit ràpidament i, en paral·lel, un altre incendi a Elna, al camí de Vilanova, va ser dominat sense conseqüències majors.
4: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia, continuem amb aquestes temperatures extremadament elevades i una humitat molt baixa, el que manté un risc d'incendi encara molt elevat. Allí hem encara un dia més superat el rècord per un 9 de juliol amb 39,6 graus. Majoritàriament a la plana bufa vent de mar, però a la tarda pel sector Conflent i Riberal es gira ponent. Afluixa una mica la temperatura amb el pas de les hores, apareixen núvols i a alguns llocs, més aviat als relleus, hi pot haver petites tempestes i gotes de pluja. La calor nocturna és encara d'actualitat. Les màximes per avui, 27 als Angles, Sallagosa i Planès, 31 a Bernet, 33 a Caià, 32 al famós Trebiac, també a Terrats, 30 a Parets Tortes i Banyuls de la Marenda, 33 a Montboló i 34 al Tec. Avui és Sant Cristòfol, Sant Cristòfol, el patró dels conductors i se sap una mica menys el patró dels geganters. Per Sant Cristòfol, Banys de Mar a Banyuls, l'aigua del mar és a 25 graus.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
6: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but step over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slam to my

0: Escolteu, Ràdio Arrels, anem ara cap al Conflent perquè l'Enric Balaguer i els seus convidats ens presenten diferents vilatges del Conflent. Avui em sembla que hem de pujar fins a Pi. Us deixem amb ells.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Vilatges del Conflent. És la sisena i darrera part de la nostra visita a Pi, al Conflent, amb Gerard Rabat. Al cens de 2023 eren 74 habitants, en parlem amb ell.

0: Sempocs originaris del poble. Eh? Hi ha 80 habitants i potser hi ha 15 persones que són originaris del poble.
1: Gerard, i ara el poble, qui viu? Acabes de dir això, però que... Econòmicament...
0: T'he dit que hi havia l'agricultura, hi ha pastors, doncs hi ha tres pastors de cabres. Això són neorurals en el terme... Perquè he vist l'altre dia a la televisió que ara parla de neorurals quan la gent que posa un problema amb
1: els gais i
0: això. Nosaltres quan parlem de neorurals són gent que van venir a viure a Pi, però que no eren originaris d'aquí, són pagesos. Eh? Però nosaltres parlem de neorurals per pagesos que no són originaris del poble. I se veu que ara és un nom que han canviat de denominació. Eh? Ara es diu que és pejoratiu, el neorural. Per a nosaltres no, són gent que van venir a viure a Pi i per a nosaltres és interessant, perquè... Si no hi havia tingut aquest fenomen de la neoruralitat, era a l'època del 1970 i 80 que se va fer joves de la ciutat que van tornar al poble petit. Eh? I doncs la gent que té cabres són gent que són neorurals. D'una altra banda, els joves que són originaris d'aquí, ells tenen vaques. Vaques i vaques de... No vaques de liet, mais vaques de bedells. Et també hi ha tres pastors de vaques que posen les vaques a la muntanya amb la gent del Ripollès, la gent de Molló. I també tenim una dona que és una regidora que té cavalls i ella té l'originalitat de fer una transhumància amb el capcí, perquè té tots els cavalls aquí a l'hivern, a la primavera i a la tardor, mais l'estiu posa totes les eugues, fa una transhumància al capcí i fa per el turisme, fa passejada a la vora del lloc de Matamala. I doncs cal veure que la gent que té cabres fa formatge. I doncs hi ha encara una economia sobre aquesta dimensió de l'agricultura. Després hi ha la gent que treballa a l'Ajuntament, tenim dues persones que treballen a l'Ajuntament, i amb la reserva natural també hi ha gent que treballa, i són gent que són pagats pel Ministeri del Medi Ambient, i doncs tenim conservador, tenim un guàrdia. Sembla que la majoria de la gent sigui jubilats. També tenim molt de jubilats. Els últims que era gent del poble d'abans, cal veure que als anys 1970 han canviat la manera de funcionar. Abans la gent tenia les vaques sobre la casa, hi havia una desena de vaques, i ara tenim vaques que són de fora, tot a l'hivern. Ara tenim la Liciana, la meva veïna, que té vaques. Són les vaques que n'hi ha entre Segura i Pi.
1: D'acord, sí.
0: I són vaques que són de fora del poble. Abans les vaques eren dintre del poble. Sovint, de sota la casa, la cuina. I això era interessant perquè calvava la casa. Ara no, ara són una altra manera. És una raça de bestia que passa més fàcilment l'hivern de fora.
1: També hi ha un alberg. Un café, un albert.
0: Ah, ils sont passés à truc. C'est le gros problème de l'Ajuntament de Pi, de garder ouvert quelque restaurant, alberg, table d'hôte. Il y a une délégation de services publics. L'investiment est à l'Ajuntament. Il y a une difficulté. Souvent, la gente qui est de 13 ans, 4 ans, et souvent, non qu'elle. És un problema perquè el poble és de Pi. L'estiu hi ha gent, hi ha passatge de turisme, tenim el GR10 que fa que hi ha un passatge. Funciona bé l'estiu, però a l'hivern té dificultat per funcionar.
1: Parlem ara de, molt ràpidament del castell.
0: Alors, el castell, sí, t'interessarà sobretot perquè és lligat amb el de Rià. Hi havia un castell a Pi fins a la revolta dels Angelets de la Terra i és segur que és el rei de França que l'ha destruït. I pensem que ho ha fet a la mateixa època que va destruir el castell de Rià. T'he parlat que quan l'armada de l'exercici de França ha pujat de Villefranca de Conflent, els revoltats era dins aquell castell, hem trobat als arxius departamentals documents que se diu que se va fer cop d'escopetes entre l'exercici francès i el revoltat, donc és segur. No n'hi ha un document que diu que va ser destruït, però després, quan s'ha fet el document de Cassini, sovint el mapa de Cassini posa el castell. Hi havia un castell fins a la revolta dels Angelets de la Terra i després no existeix. Doncs segur que va ser destruït. I ara no sabem, mais nosaltres hem posat, l'Ajuntament de Pi ha posat una bandera sobre el castell perquè queda encara una paret. Hi ha encara una paret que se veu bé que és una paret d'un castell. Mais mira, és igual que Rià. A Rià queda poca cosa del castell de Rià i a Pi és igual. És igual.
1: Gerard, hem fet la volta de Pi. Moltes gràcies per aquesta hora que hem durat. Hem passat una hora a passejar per Pi. Moltes gràcies. I bé, ens retrobem molt aviat per parlar potser d'altres coses que Pi.
0: Sí, segur. Sí, tenim per la gent que és interessant pel poble de Pi, tenim un site web on posem totes les nostres recerques que fem sobre l'època medieval, sobre la revolta dels Angelets de la Terra. És molt interessant perquè quan hem fet aquesta recerca sobre els Angelets de la Terra, hem vist que els historiadors s'han enganyat sobre el dia de la batalla del Coll de la Regina, que és segur que és el 4 de maig de 1670 que s'ha fet. I tothom diu que és el 5 de maig. Ara no, el comte de Chamilly va entrar a Pras de Molló el 5 de maig, però és el 4 de maig que s'ha fet. Hi ha coses molt interessants sobre aquell site web, i dans el site web és Pi de Conflent, amb un i, punt free, com la llibertat en anglès, punt fr. Se troba molt de coses, perquè abans també tenim una festa de l'os a Pi. Se va parar perquè hi ha un home que va morir, un jove que va morir amb un cop de fusil. Fem recerca sobre el passat i posem totes les nostres recerques sobre aquest site web que és interessant per la cultura local, el patrimoni i tot això.
1: Gerard Rabat, moltes gràcies i fins aviat.
0: Adéu.
1: Així s'acaba la nostra visita a Pi al Conflent, a dalt de la vall de la Rotjà, 1.000 metres alçada, 74 habitants, que els hi diuen els pinatxos, amb l'església Sant Pau i la seva cripta. Tot això ens ho ha explicat Gerard Rabat, antic batlle, i hem encontrat Adelina, 90 anys, una pinatxa de sempre, gràcies a tots dos.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: I de Pi anem cap a Òpol perquè s'està presentant una festa. Ho presentem amb el micròfon de la Paula Escudero.
5: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
6: Aquest dissabte és la primera festa catalana al poble d'Òpol i Perillós i per això durant tota la tarda s'organitzen diverses activitats. Per parlar-ne connectem amb en Jeremy Sardà, primer tinent del Batlle. Jeremy, bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
6: Això comença doncs aquest dissabte a les 5 de la tarda amb una conferència.
7: Això mateix, sí, amb una conferència d'en Joan Peitaví de Xona, que és molt conegut, un historiador molt famós, i que ens farà una mica d'explicació sobre què és la Catalunya del Nord i quina és la seva identitat.
6: I després d'això, doncs, a continuació, a les 6 de la tarda, es podrà ballar sardanes.
7: Sí, és això, amb la cobla principal del Rossió i també la colla sardanista d'Òpol. Durant una hora.
6: I tot això continuarà amb una actuació castellera que venen els castellers de Figueres, doncs.
7: Sí, els castellers de Figueres, sí, que vindran aquest dissabte per una hora també, per fer castell, per fer pinya, fer país. I que això ens fa molta il·lusió perquè va ser difícil d'haver ells per venir aquí.
6: I doncs això serà seguit d'un sopar per al qual sopar, la gent doncs s'ha d'inscriure.
7: Sí, s'ha d'inscriure a l'Ajuntament, encara queda disponibilitat, si la gent voleu.
6: I el menú què hi haurà, doncs?
7: El menú és o bé all cremat, un plat típic català, o bé pollastre a la catalana, també, amb escalivada i un braç de Venus al final, al postre.
6: I doncs aquesta diada catalana s'acabarà al vespre amb un concert del grup de Millars Rumba Kumo.
7: Sí, és això. I el sopar serà... Durant el sopar hi haurà també una animació dels cantaires catalans i després s'acabarà amb Rumba Kumo de la rumba catalana. A la plaça Jean-François Carrère, que és la plaça principal del poble.
6: Jeremy Sardà, moltes gràcies.
7: Amb molt de gust, moltes gràcies a vosaltres.
6: I recordeu, doncs, que dissabte, a partir de les 5 de la tarda, és dia de festa al poble d'Òpol.
8: Bon estiu a Radio Arrel.
9: Radio Arrels.
4: Érem a Òpol amb el micròfon de la Paula Escudero, però encara no acabem aquesta ruta per Catalunya Nord, perquè ara anirem cap a Perpinyà, que és on es va presentar un projecte del grup Escat Media, en el qual hi està Radio Arrels. Podrem sentir l'entrevista que em va fer la Loriana Penyer.
5: Cultura a Radio Arrels.
6: Amb Loriana Penyer.
10: Som aquí doncs a la presentació d'un projecte poc tefa anomenat Escat, doncs, que reuneix diferents mèdies de Catalunya Sud i Catalunya Nord. És un projecte transfronterer i tenim amb nosaltres l'Esther Martí de Corisa Media Group. Bon dia, Esther Martí.
11: Bon dia.
10: Doncs ja pots parlar-nos del teu mèdia?
11: Mireu, nosaltres som ens anomenem Corisa Media Group perquè vam buscar un nom que ens ajuntés a tot. Parla de comunicacions, eh? Corisa és comunicacions del Ripollès. Després nosaltres vam començar amb una ràdio, que era Ràdio Ripoll. A partir d'aquí vam créixer amb una televisió, amb un setmanari, del setmanari al setmanari digital. Després vàrem arribar a la Cerdanya. A la Cerdanya tenim ràdios, tenim una revista. A la Garrotxa tenim televisió, tenim ràdio, Ràdio Lot, la pionera a Catalunya, i també tenim digitals i revistes, i una revista a nivell d'Andorra i Catalunya, que es diu Sortida. El nostre mitjà va néixer de forma local i després es va convertir en comarcal, i ara ja som ultracomarcals, o sigui, supracomarcals. Però mai hem deixat enrere la informació de proximitat. Creiem que informar del que passa a casa és el que ens fa forts i valents davant de qualsevol situació. O sigui, el que passa a l'Orient Mitjà ho pot explicar a qualsevol, però nosaltres expliquem el que passa a les nostres comarques i ho expliquem de primera mà, perquè tenim redactors a tot arreu, som un equip de 50 persones que treballen per aquesta informació de proximitat, que la Generalitat el 2014 ens va donar el premi al mitjà del Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, perdó, el 18, perquè apostem per això, per la proximitat, però aquesta proximitat que la fem supracomarcal, o sigui, podem parlar del que passa a la Garrotxa o al Ripollès Ripollès, o del que passa al Ripollès a la Garrotxa, o del que passa al Ripollès a la Cerdanya, a la Cerdanya al Ripollès, sense por de que el nostre oient, el nostre espectador o el nostre lector pensi que estem parlant d'una cosa externa, perquè ells de mica en mica estan acostumats a que nosaltres parlem del que passa a casa nostra. De fet, no parlem de res més del que passa a casa. O sigui, si tu agafes qualsevol comarca, tant de la Catalunya Nord com de la Catalunya del Principat, no tothom treballa a casa. Tothom es desplaça per treballar. I, en conseqüència, el que passa a la comarca del cantó, del costat, que és on tu vas a treballar, també t'importa. I el que fem és això, informar i anar creixent amb el que ningú explica. Expliquem el que passa al territori. Quan aquesta mirada de territori és supracomarcal, doncs ells també tenen aquesta mirada supracomarcal.
10: I doncs aquest projecte tracta sobretot de burar la frontera entre els medis, perquè és veritat que nosaltres, vist de Catalunya Nord en tot cas, sabem poc del que es passa al Ripollès i també al revés.
11: No, és que és molt interessant aquest projecte, perquè al final nosaltres diem que només hi ha una Catalunya, el que passa que vivim uns esquenes als altres, eh? A l'exemple dels nostres mitjans de comunicació de proximitat que informen de més d'una comarca, és el mateix que podríem ficar en el projecte. O sigui, que a nosaltres ens comenci a arribar informació sobre Perpinyà, doncs ho trobarem el més normal del món si expliquem bé la història de Perpinyà, no el succés aleatori que aquell dia és notícia perquè ha passat. Normalment, quan parlem de notícies, normalment parlem de successos, no? Si tu parles de que a Perpinyà hi ha una exposició, o que hi ha la Casa de la Generalitat, o que avui a Perpinyà es trobaran els mitjans de comunicació, la gent al final, quan senti Perpinyà, el trobarà la més normal del món, perquè no, fins ara hem viscut d'esquena, però si tu obres aquesta finestra de la informació, fa que tot allò que t'és estrany se't converteixi en primera persona. Quan nosaltres treballem molt amb el conflent, i ho troben el més normal del món, perquè al final tot el que passa a un cantó o a l'altre d'una fita o d'una frontera imaginària que hi ha, doncs si ho expliques bé, és a casa teva. És que el lligam d'un cantó i l'altre existeixen amb associacions, existeixen amb projectes també europeus, i ara el que hem d'intentar és que també existeixin amb mitjans de comunicació, que els mitjans de comunicació ens permeten entrar a les cases de totes les llars, i això és el tema important, que aquell missatge del que passa aquí arribarà al Ripollès, arribarà a la Garrotxa, arribarà a la Cerdanya, arribarà a comarques gironines, i els nostres missatges també us arribaran aquí. Obrirem la porta a tot el que passa, doncs, en aquesta zona, que és aquest projecte increïble que s'ha organitzat des de Ràdio Arrels i des de l'AMIC.
10: I parlem més del projecte ESCAT. Justament tots els articles, els reportatges que podrem fer sobre totes aquestes comarques transfrontereres se trobaran sobre una pàgina web.
11: Això ho hauries de demanar-ho als nostres contaris de l'AMIC. Jo formo part també d'aquests projectes, que és cara com hem d'estructurar, doncs, que tota aquesta informació que podem generar a goles podem penjar en una plataforma, que cada un després emeti el vídeo, l'àudio, o escrigui el reportatge en el seu mitjà. Hem de veure com treballem aquest espai, que sigui comú a tothom, que sigui fàcil a tothom, i que els caps de redacció de tots els mitjans de comunicació sàpiguen que tenen un redactor més, que és el redactor del projecte, per dir-ho d'alguna cosa, que al final tots els 20 mitjans que hi ha en aquests moments, doncs ens convertim en el redactor que hem de sumar al projecte, i que cada dia sàpiguen que poden trobar una notícia i que nosaltres hem de penjar també notícies allà. O sigui, això, tot això s'ha de construir. Crec que hi ha moltes ganes de construir-ho, i crec que seria una manera molt fàcil de treballar.
10: I vosaltres, Esther Martí, el vostre Media Corisa Media Group, han participat també ja un projecte transfrontaler.
11: Sí, nosaltres és que participem a l'hora de donar difusió a projectes transfronterers. Clar, és que vivim al mig de la frontera nosaltres, És allò de dir, molts projectes transfronterers s'expliquen des del Ripollès quan succeeixen a l'altre cantó, però és que el trobem normal. Perquè és que les fronteres per nosaltres no existeixen. A la ponència d'avui, el senyor Peñeira, que parlava, director de la Casa de la Generalitat, que parlava justament de l'Hospital Transfronterer, diu, és que tothom entén que hi ha un hospital transfronterer. Per què no hi poden haver-hi projectes transfronterers de mitjans? Per què no hi poden haver-hi projectes transfronterers culturals? Si al final són vincles d'un cantó a l'altre, no se'ns atura pas, Europa continua. En conseqüència, poseu-nos-ho fàcil, donem-nos a conèixer que el que passi a un cantó i passi a l'altre, i això ho expliquem amb naturalitat als nostres mitjans, i no hi ha problema. Tothom compra aquella acció, i tothom la compra com si fos el més normal, com si parléssim del veí de costat de casa seva, perquè al final són els veïns del costat de casa seva.
10: Moltes gràcies, Esther Martí, periodista de Corisa Media Group.
11: Gràcies a vosaltres.
9: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: D'aquí uns instants seran les 9 del matí, per tant aquí acaba l'hora fresca al programa matinal de Ràdio Arrels. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més, especialment aquesta setmana que ha estat complicada per molta gent de Catalunya Nord. Nosaltres tornarem a les 12 del migdia al Repeteig del Sol i dilluns que ve a l'hora de sempre.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Catalunya Nord va viure ahir una nova jornada marcada pels incendis. Mentre l'incendi de Trevillac, actiu des del cap de setmana passat, encara no s'ha declarat fixat, es van produir almenys 3 nous focus al voltant de Perpinyà. Pel que fa a l'incendi el més important, que crema des de dissabte al vespre al Conflent, l'evolució és favorable. Tot i que la situació ha millorat de manera notable, encara subsisteixen punts calents i el foc no ha estat declarat fixat. 6 municipis, Rigardà, Sant Miquel de Iotes, Casa Fabra, Gloriana, Es Boladamunt i Prunet i Bellpuig continuen aquest matí sota règim d'evacuació. En canvi, 9 altres municipis, Illa, Boleternera, Rodès, Vinçà, Joc, Castellnou, Cameles, Queixàs i Calmeia van veure aixecar l'evacuació ahir al vespre. Sobre el terreny es mantenen 450 bombers. En superfície cremada, l'incendi no ha progressat i el foc està localitzat en un perímetre de menys de 5.000 hectàrees. Però ahir els bombers nord-catalans i els reforços vinguts d'altres departaments també es van haver de mobilitzar a la plana del Rosselló. Un dels focus, el més important, es va declarar al camí de la Llavanera, tocant la carretera departamental 117 i el refugi de la Societat Protectora d'Animals. La circulació hi va quedar totalment tallada de manera immediata. El refugi va ser evacuat d'urgència. Desenes d'animals, gossos, gats, cabres i porcs van ser traslladats cap a Torrelles, Portlanova i Lesignan amb l'ajuda de voluntaris i dels serveis municipals de Perpinyà. Aquest incendi va continuar avançant en direcció a Ribes Altes, on va afectar un campament de gent itinerant. Els ocupants van haver de refugiar-se en un aparcament de Ribes Altes, però 5 caravanes i diverses furgonetes van resultar afectades. El fum va obligar a interrompre la línia ferroviària entre Perpinyà i Narbona durant diverses hores i l'aeroport de Perpinyà va ser tancat. El foc ha quedat controlat durant la nit, un cop cremades unes 60 hectàrees. Aquest incendi es va declarar hores després que un primer foc esclatés a la primera hora de tarda en el sector del Mas Bresson, entre el cementeri sud i la zona comercial propera. Prop d'un centenar de bombers amb suport aeri i van ser desplegats. 186 mainatges acollits al centre de lleures del Mas Bresson van ser evacuats per precaució. Cap a les 6 de la tarda el foc va quedar fixat després d'haver cremat menys de 10 hectàrees. I gairebé al mateix temps, a inicis de tarda, s'originava un segon incendi prop de Pià a l'altura de l'empresa Mitjavila. Aquest va ser extingit ràpidament. Igual com el que es va declarar a Elna, el camí de Vilanova, que va poder ser dominat sense conseqüències majors.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Continuem amb aquestes temperatures extremadament elevades i una humitat molt baixa, el que manté un risc d'incendi encara molt elevat. Allí hem encara un dia més superat el rècord per un 9 de juliol amb 39,6 graus. Majoritàriament a la plana bufa vent de mar, però a la tarda pel sector Conflent i Riberal es gira ponent. Afluixa una mica la temperatura, amb el pas de les hores apareixen núvols i a alguns llocs més aviat als relleus hi pot haver petites tempestes i gotes de pluja. La calor nocturna és encara d'actualitat. Les màximes per avui: 27 als Angles, Sallagosa i Planès, 31 a Bernet, 33 a Caià, 32 al famós Trevillac, també a Terrats, 30 a Parets Tortes i Banyuls de la Marenda, 33 a Montboló i 34 al Tec. Avui és Sant Cristòfol, Sant Cristòfol, el patró dels conductors, i se sap una mica menys el patró dels geganters. Per Sant Cristòfol, Banys de Mar, a Banyuls, l'aigua del mar és a 25 graus.
5: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Paula Escudero.
6: El disc d'aquesta setmana és de l'empordanès Enric Montlecoq. L'àlbum és el seu primer disc en solitari, Sota el gel, Sous la glace, perquè dins hi trobem 5 cançons, en català i 5 en francès. Enric Montlecoq, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Per començar, et pots presentar parlant de la teva trajectòria musical?
7: Sí, aquest

0: Catalunya, i com que era un lloc que travessava molt de petit per anar a veure els meus familiars a França, em trobava que també era un punt físic que tenia un cert interès també per la descripció del disc. Llavors, l'Ena em va fer aquesta sessió de fotos allà, i llavors l'artista Laia Alzina doncs, va agafar i va com despersonificar una mica aquesta imatge, la va deformar una mica, i li van posar aquests colors també perquè tingués coherència amb el títol del disc, no? Que es diu Sous la glace, sota el gel.
1: I doncs ara parlem una mica de les cançons d'aquest disc. Comencem per parlar de la cançó Fractals. Explica'ns què vol dir Fractals.
0: Aquesta cançó surt d'una mica de l'inquietud de mirar cap al buit, no? De veure també les múltiples cares i infinitats que pot tenir la vida a vegades. Llavors, també, sobretot en els mons en què vivim, que ens dona la sensació que hi ha molt de tot, hi ha molta intensitat, llavors és fàcil perdre's i perdre la connexió, com diu la cançó. I també parla de, bueno, aquesta relació humana després propera que et recorda que estàs viu i hi ha coses íntimes que estan passant a un nivell molt més baix que t'asseguren, no? Llavors, la cançó parla una mica d'això i és una balada i es troba just en el centre del disc de Sous la glace.
1: Escoltem doncs un moment aquesta cançó, Fractals, d'Enric Montlecoq.

0: Fractals, d'Enric Montlecoq. Enric Montlecoq, ens presentes avui el teu primer disc en solitari, Sota el gel. D'aquí poc escoltarem Sèpia, una de les cançons catalanes de l'àlbum, perquè recordem, hi ha 5 cançons en francès i 5 en català, perquè tu ets de mare francesa i pare català, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Enric, ara aquesta cançó, Sèpia, comences dient com una sèpia de memòria fràgil i de cor fort. Ets tu mateix que et compares amb aquesta sèpia?
1: Sí. Sí, és com és una visió que vaig tenir això a la meva època adolescent també. Bueno, d'estar perdut, no? De fugir una mica del conflicte i de també tingué la memòria fràgil perquè

0: en aquesta època de la vida que tot també és molt intens, no? Dóna la sensació que et mereixes entre emocions, també. Llavors, en aquell moment, la meva memòria potser era una mica inestable dintre d'una ment adolescent.
1: I al final dius, ara ja ets piment de la meva essència. És que avui encara et sents en part així una mica també?
0: Al final és com un procés, no? De gestionar tota aquesta sèrie d'emocions que sorgeixen durant la pubertat i acabar, doncs, que saps que hi ha algunes coses que queden en tu, no? Que quedaran per sempre, que conformaran la personalitat, no? També, no sé, tenia com una relació molt directa amb com el meu cervell s'estava conformant i quines coses estava intentant estructurar per dir, aquesta és la persona que vull ser, per tant, això intento guardar-m'ho per mi. I això és el que es quedarà en el pigment de la meva essència.
1: Què et sembla, Enric, si escoltem un moment aquesta cançó, Sèpia?
0: Perfecte.
1: Doncs va.

0: El disc d'aquesta setmana és de l'empordanès Enric Montlecoq. L'àlbum és el seu primer disc en solitari, Sota el gel, Sous la glace, perquè dins hi trobem 5 cançons, en català i 5 en francès. Enric Montlecoq, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Enric, ets tu qui compons i escrius totes les teves cançons?
1: Sí, sí. M'he plantejat fer algunes col·laboracions, però de moment crec que per aquest primer disc també tenia força sentit mostrar-me, diguéssim, individualment, però no descarto que en el futur pugui coescriure amb algun altre artista.
0: I els arranjaments també els fas tu?
1: Hi ha alguns arranjaments que els he fet jo, però aquí l'Emili Bosch, que forma part del grup Vino, ha tingut una influència molt gran també en tota la producció del disc i en la creació d'arranjaments. La veritat és que entre els dos, bueno, som amics de tota la vida. Hem hagut de posar una sèrie de normes, no abans d'entrar a l'estudi, perquè sempre és complicat treballar amb amics, perquè hi ha coses que no t'atreveixes a dir o així, però amb ell va haver una química molt i molt bona i ha sigut un procés molt íntim de creació per mi ha fet un treball increïble a l'Emili.
0: Una de les cançons d'aquest disc, Sota el gel, és C66. Imagino que el nom de la cançó és aquesta carretera catalana que va de Palafrugell fins a Besalú. És una carretera
1: sí.
0: que agafes sovint, tu, Enric?
1: Sí, és una carretera que he agafat moltes vegades i, de fet, és una cançó que parla d'una mica una relació íntima que passa fora d'aquesta carretera, no? Llavors, no és una situació en concret, sinó el fet de sortir de la carretera amb una altra persona per intentar com amagar-te de la societat i tenir una experiència al marge d'una carretera.
0: I aquest tipus de cançó, com arribes a superar la vergonya de cantar sobre temes com el sexe?
1: Clar, al final, com que és el meu primer disc en català, encara tinc moltes barreres. Tampoc crec que hagi de ser més explícit que això, no? Però, bueno, intentar dir part de la veritat i amb un embolcall que sigui atractiu i que pugui ser poètic, no? També. Llavors, crec que si ho faig d'aquesta forma, que em sento a gust, no? Com ho dic, no, després no tinc por de dir-ho.
0: Escoltem, doncs, un moment C66 d'Enric Montlecoq.

0: Estem avui presentant l'àlbum Sota el gel d'Enric Montlecoq. Una cançó de la qual ens parlaràs és Què provoques? A qui li cantes aquesta cançó, Enric?
1: Doncs aquesta cançó li cantaria potser més al meu pare, no? És com un mantra sobre autoimpulsar-se endavant, de convèncer-te de que has de prendre partida, però bueno, també pot tenir algunes connotacions negatives també, perquè al final a vegades està quiet o disfrutar d'una temporalitat més estable també pot ser algo positiu. Però en aquest cas, doncs això, m'estic com cantant a mi mateix, no? El fet de dir has de prendre partida, has de provocar coses. I si no ho fas, no sabràs mai què haguessis provocat.
0: I això també potser t'ho dius per haver fet aquest disc. Si no ho fas, no sabràs què provoques. Si no ho fas, potser ho perdràs. Dius això al final de la cançó. Potser era un mantra per animar-te també a escriure aquest disc?
1: Sí, també al final, a la portada hi ha un número que és el decalatge horari que hi hauria entre un costat i l'altre del vinil. O sigui, portant a l'extrem les franges temporals que conformen el nostre planeta, doncs portant-lo en miniatura, no?, en un costat i l'altre del disc. I també és una crítica això a l'efemeritat de la creació, també, que al final els moments passen molt ràpid i és això, els has d'agafar. I és aquesta la frase també que diu la cançó, no?, de si no ho fas, doncs potser ho perdràs.
0: Tot seguit, Què provoques, d'Enric Montlecoq.

0: Acabem de sentir Què provoques del cantautor empordanès Le Coq. El disc d'aquesta setmana és de l'empordanès Enric Mont Le Coq. L'àlbum és el seu primer disc en solitari, Sota el gel, Sous la glace, perquè dins hi trobem 5 cançons, en català i 5 en francès. Acabem presentant aquest àlbum parlant de la cançó Íntim Últim, una cançó que explica la fi del món. Per què haver escrit aquesta cançó sobre la fi del món? Amb què t'has inspirat, Enric?
1: Sí, al final crec que també està lligat amb les altres lletres que conformen el disc, no? Que és una mica com la velocitat del món actual, això xoca amb la meva personalitat, no? Llavors, en aquesta cançó, doncs res, és només una imaginació. També parteix d'una vegada que em vaig anar a treure sang per fer una anàlisi i quan em van treure la sang, doncs vaig veure que en sobrava, no? Que em plenaven les provetes i en sobrava i li vaig dir a la doctora si em podia tornar la sang que havia sobrat. I em va dir que no, que la sang, quan sortia del meu cos, ja no em pertanyia. Llavors, en aquell moment, vaig tenir l'idea de fer aquest estribillo, no, del cos, com començar a deixar enrere totes les seves parts i que al final també pensar la mort com un últim moment íntim que té un moment màgic també, que no tot és destrucció i mort, sinó que és l'últim moment que vius amb tu mateix, no? Llavors, bueno, el tema intenta donar un passeig per aquestes idees.
0: Enric Mont Le Coq, gràcies d'haver estat amb nosaltres a l'antena de Ràdio Arrels per parlar del teu primer disc en solitari, Sota el gel. Us deixem, doncs, amb aquesta cançó una mica apocalíptica, Íntim Últim.
1: Moltes gràcies per convidar-me i per reproduir la meva música. Merci.

0: Petites veus d'arrels.
1: Jo me dic Ziad, la meva edat és 8 anys. Jo m'agrada l'estiu perquè hi ha la platja, hi ha la piscina.

Una cervesa, patates braves, sense problemes, tot és tan fàcil, una conversa.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
0: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Catalunya Nord va viure ahir una nova jornada marcada pels incendis. Pel que fa a l'incendi el més important, que crema des de dissabte al vespre el Conflent, tot i que la situació ha millorat de manera notable, encara subsisteix en punts calents i el foc no ha estat declarat fixat. Sis municipis, Rigardà, Sant Miquel de Llotes, Casa Fabra, Glorianes, Viladamunt i Prunet i Bellpuig, continuen aquest matí sota règim d'evacuació. Representa unes 1.200 persones. Sobre el terreny es mantenen 450 bombers. En superfície cremada, l'incendi no ha progressat. El foc està localitzat en un perímetre de menys de 5.000 hectàrees. Però ahir els bombers també es van haver de mobilitzar a la plana del Rosselló. L'incendi el més virulent es va declarar al camí de la Llavanera, tocant la carretera amb 117 i el refugi de la SPAM que va ser evacuat. El fum va obligar a interrompre la línia ferroviària entre Perpinyà i Narbona durant hores i l'aeroport de Perpinyà va ser tancat. L'incendi va avançar en direcció a Ribes Altes, on va afectar un campament de gent itinerant que va ser evacuat, però diversos vehicles han cremat. El foc ha quedat controlat durant la nit, un cop cremades unes 60 hectàrees. Abans, a primera hora de la tarda, un primer foc va esclatar al sector del Mas Bressong, entre el cementiri sud i la zona comercial. 186 mainatges del centre de lleures del Mas Bressong van ser evacuats. Cap a les 6 de la tarda, el foc va quedar fixat després d'haver cremat menys de 10 hectàrees. Gairebé al mateix temps es va originar un segon incendi prop de Piam, a l'altura de l'empresa Mitja Vila. Va ser extingit ràpidament i, en paral·lel, un altre incendi a Elna, al camí de Vilanova, va ser dominat sense conseqüències majors.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Continuem amb aquestes temperatures extremadament elevades i una humitat molt baixa, el que manté un risc d'incendi encara molt elevat. Ahir hem encara un dia més superat el rècord per un 9 de juliol amb 39,6 graus. Majoritàriament a la plana bufa vent de mar, però a la tarda pel sector Conflent i Riberal es gira ponent. Afluix una mica la temperatura amb el pas de les hores. Apareixen núvols i a alguns llocs, més aviat als relleus, hi pot haver petites tempestes i gotes de pluja. La calor nocturna és encara d'actualitat. Les màximes per avui, 27 als Angles, Sallagosa i Planès, 31 a Bernet, 33 a Caià, 32 al famós Trebiac, també a Terrats, 30 a Parets Tortes i Banyuls de la Marenda, 33 a Montboló i 34 al Tec. Avui és Sant Cristòfol, Sant Cristòfol, el patró dels conductors i se sap una mica menys el patró dels geganters. Per Sant Cristòfol, Banys de Mar a Banyuls, l'aigua del mar és a 25 graus.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: L'estiu 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.
6: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb els Pets.

i un poble al costat de Tarragona i han sabut mantenir-se com a referents de la música en català durant dècades. El grup està liderat per Lluís Gavaldà com a vocalista i guitarra, acompanyat de Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. Els Pets han omplert places i pavellons arreu dels Països Catalans i han estat reconeguts amb nombrosos premis, inclosa la Creu de Sant Jordi.

0: Això que sentia més vine a la festa i amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts amb els Pets. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb els Pets.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

negre. Quan hi ha química, el cor s'alegra. Les mans no volen guants.

bon pas celestial. On va tant de què tal? Si això ja és total, no som de pedra negra. Això va pujant.

neta, sé quin so li traus al bongo. No vares perdre el temps enllà el Congo. Sé que bo, sé quin gust, fora disgust, fora disgust. Amb tu canvia l'ambient, quan balles ahir et val l'ànima. La música alimenta l'esperit,

és el ritme negre. Una abraçada de les teues és una autèntica passada.

La pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra sedegada, aprofita l'aigua del cel. També els meus ulls humitegen i ploro el meu amor llunyà. Tinc la tristesa per companya, del meu mal m'hauré de curar. La pluja rere la finestra, la meva estimada potser no sap encara les recances que l'absència per mi pot fer. No tinc res més que les paraules del meu cor pacient i malalt. Es queden damunt la taula posades en un paper blau. La pluja rere la finestra sembla que no es vulgui aturar. La llum de la seva mirada joga amb l'ombra del malestar. Com el vaivé de les ones, la meva anima un balanceig. Pensa que d'aquí una estona amb ella anirà de passeig. La pluja rere la finestra molla els carrers i els seus teulats. I al terra de la meva cambra algunes gotes m'ha regalat. Potser la via mal tancada, potser que són massa plural. Ara tancaré les ventalles, convent dolences aixecar. La pluja rere la finestra i el meu cor esbatanat de la ferida a la mancança, que és el mal dels enamorats. Algú trasteja per l'escala i a la porta han picat.

0: La pluja era la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra s'adegada, aprofita l'aigua del cel.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Ryan, tinc 8 anys, en l'estiu m'agrada tot.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Catalunya Nord va viure ahir una nova jornada marcada pels incendis. Pel que fa a l'incendi el més important, que crema des de dissabte al vespre el Conflent, tot i que la situació ha millorat de manera notable, encara subsisteix en punts calents i el foc no ha estat declarat fixat. 6 municipis, Rigardà, Sant Miquel de Llotes, Casa Fabra, Glorianes, Viladamunt i Prunet i Bellpuig, continuen aquest matí sota règim d'evacuació. Representa unes 1.200 persones. Sobre el terreny es mantenen 458 bombers. En superfície cremada, l'incendi no ha progressat. El foc està localitzat en un perímetre de menys de 5.000 hectàrees. Però ahir els bombers també es van haver de mobilitzar a la plana del Rosselló. L'incendi el més virulent es va declarar al camí de la Llavanera, tocant la carretera amb 117 i el refugi de la SPA que va ser evacuat. El fum va obligar a interrompre la línia ferroviària entre Perpinyà i Narbona durant hores i l'aeroport de Perpinyà va ser tancat. L'incendi va avançar en direcció a Ribes Altes, on va afectar un campament de gent itinerant que va ser evacuat, però diversos vehicles han cremat. El foc ha quedat controlat durant la nit, un cop cremades unes 60 hectàrees. Abans, a primera hora de la tarda, un primer foc va esclatar al sector del Mas Bresson, entre el cementiri sud i la zona comercial. 186 mainatges del centre de lleures del Mas Bresson van ser evacuats. Cap a les 6 de la tarda, el foc va quedar fixat després d'haver cremat menys de 10 hectàrees. Gairebé al mateix temps es va originar un segon incendi prop de Piam, a l'altura de l'empresa Mitja Vila. Va ser extingit ràpidament i, en paral·lel, un altre incendi a Elna, al camí de Vilanova, va ser dominat sense conseqüències majors.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia, continuem amb aquestes temperatures extremadament elevades i una humitat molt baixa, el que manté un risc d'incendi encara molt elevat. Ahir hem encara un dia més superat el rècord per un 9 de juliol amb 39,6 graus. Majoritàriament a la plana bufa vent de mar, però a la tarda pel sector Conflent i Riberal es gira ponent. Afluix una mica la temperatura amb el pas de les hores. Apareixen núvols i a alguns llocs, més aviat als relleus, hi pot haver petites tempestes i gotes de pluja. La calor nocturna és encara d'actualitat. Les màximes per avui, 27 als Angles, Sayagusa i Planers, 31 a Bernet, 33 a Caià, 32 al famós Trebiac, també a Terrats, 30 a Parets Tortes i Banyuls de la Marenda, 33 a Montboló i 34 al Tec. Avui és Sant Cristòfol, Sant Cristòfol, el patró dels conductors i, se sap una mica menys, el patró dels geganters. Per Sant Cristòfol, banys de mar a Banyuls, l'aigua del mar és a 25 graus.
4: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
6: Ràdio Arrels, a Canet, 95.

0: la bachateta catalana. Figa Flava, tu cielo cartiti. Dei, dei, dei, sempre a buona compagnia. Recién te arriba la invitación para la consulta. Figa Flava.
1: Radio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Radio

Quan de tant mirar-me no dormies mai. Necessito el teu esguard que se

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: El primer home de la terra se deia Adam, un català. Portava barretina roja, sempre al porró.

versos del compàs d'una sardana. Fins al dinar varen ballar i després d'una cargolada al peu d'un arbre se van assentar. Confutia una calonassa i que eren lluny

la televisió. A nit passaran les imatges, si podeu gireu el puto. A nit passaran les imatges, si podeu gireu el puto.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Anaïs, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè hi ha la piscina.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som al Riberal de la Tet, dins la comarca del Rosselló, on trobem un vilatge amb un centre medieval emmurallat en forma de circumferència. Es tracta de Pesillà de la Ribera. La vila de Pesillà es va formar de forma circular envoltant la cellera, és a dir, el terreny sagrat del voltant de l'església. Es tracta d'una vila fortificada regular en forma de cercle i encara conserva un dels portals d'accés, el portal del Ravellí. Aquest tipus de pobles construïts al voltant d'una església són relativament freqüents a la Catalunya Vella i especialment a Catalunya Nord i l'Empordà. L'església central d'aquesta vila estava dedicada en un primer moment a Sant Feliu, però això va canviar perquè sembla que a Pesillà hi va passar un miracle. Pel que es diu, en plena Revolució Francesa, el rector de Pesillà va haver de fugir cames ajudeu-me del poble i va demanar a una jove que custodiés les hòsties que s'havia deixat a l'església perquè ningú no les profanés. Pel que diu la llegenda, aquesta jove i el batlle van entrar a l'església, es van emportar les hòsties que hi havia i les van guardar a casa seva. I aquestes no es van fer malbé. Que aquestes hòsties es conservessin durant anys es va considerar un miracle i des d'aleshores l'església de Pesillà fa culte al Sant Sagrament. Actualment, igual com tots els vilatges del Riberal, Pesillà ha viscut un creixement important de la població, servint com a ciutat dormitori de la rodalia de Perpinyà. Tot i això, encara conserva ben visible el seu centre rodó envoltant l'església. En aquesta església, de fet, s'hi fan concerts del Festival de Música Antiga del Pirineu. L'any 2024 hi va actuar Sfere Vocali, a qui ara sentirem interpretar Pues la guía de una estrella, de Francisco Guerrero.

0: Hem sentit pues, la guia d'una estrella de Francisco Guerrero, interpretat per Sfere Vocali, un grup que va actuar a Pasillà en el marc del Festival de Música Antiga del Pirineu.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.
3: Radio Arrels. El repeteig del sol, cada migdia a Radio Arrels.
0: Bon dia, són les 12 del migdia, escolteu a Radio Arrels, avui que és divendres, divendres 10 de juliol, i com cada migdia sou al repeteig del sol. Serem aquí fins la una amb diferents temes de l'actualitat. Primer comencem, però, amb la previsió del temps.
4: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Radio Arrels.
5: Som el divendres 10 de juliol, bon dia. Pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya aquesta tarda amb unes màximes de 30 graus a la plana i 25 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prats de Molló, 21 a Prada, 14 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. S'han previst pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya. Diumenge al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 28 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent i al Capcí i 30 a Cerdanya.
6: Radio Arrels.
7: Radio Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu el repeteig del sol cada migdia a Ràdio Arrels. D'aquí uns instants podreu escoltar l'entrevista que va fer la Loriana Penyer per parlar del projecte Escat Media, el qual s'ha sumat a Ràdio Arrels, també l'Associació de Mitjans d'Informació i de Comunicació. Serà d'aquí uns instants, però abans, una de les joies ja de l'estiu passat també, Sushi Poke dels Tiets.

0: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
1: Cultura a Radio Arrels.
2: Amb l'Oriana Penyer.
3: Som aquí, doncs, a la presentació d'un projecte poc tefa anomenat ESCAT, doncs, que reuneix diferents mèdies de Catalunya Sud i Catalunya Nord. És un projecte transfronterer i tenim amb nosaltres l'Esther Martí de Corisa Media Group. Bon dia, Esther Martí.
4: Bon dia.
3: Doncs ja pots parlar-nos del teu mèdia?
4: Mira, nosaltres som ens anomenem Corisa Media Group perquè vam buscar un nom que ens ajuntés a tot. Parla de comunicacions, eh? Corisa és comunicacions del Ripollès. Després nosaltres vam començar amb una ràdio, que era Ràdio Ripoll. A partir d'aquí vam créixer amb una televisió, amb un setmanari, del setmanari al setmanari digital. Després vàrem arribar a la Cerdanya. A la Cerdanya tenim ràdios, tenim una revista. A la Garrotxa tenim televisió, tenim ràdio, Ràdio Lot, la pionera a Catalunya, i també tenim digitals i revistes, i una revista a nivell d'Andorra i Catalunya, que es diu Sortida. El nostre mitjà va néixer de forma local i després es va convertir en comarcal, i ara ja som ultracomarcals, o sigui, supracomarcals. Però mai hem deixat enrere la informació de proximitat. Creiem que informar del que passa a casa és el que ens fa forts i valents davant de qualsevol situació. O sigui, el que passa a l'Orient Mitjà ho pot explicar a qualsevol, però nosaltres expliquem el que passa a les nostres comarques i ho expliquem de primera mà, perquè tenim redactors a tot arreu, som un equip de 50 persones que treballen per aquesta informació de proximitat, que la Generalitat el 2014 ens va donar el premi al mitjà de el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, perdó, el 18, perquè apostem per això, per la proximitat, però aquesta proximitat que la fem supracomarcal.

0: conformar i anar creixent amb el que ningú explica. Expliquem el que passa al territori. Quan aquesta mirada de territori és supracomarcal, doncs ells també tenen aquesta mirada supracomarcal.
1: I doncs aquest projecte tracta sobretot d'aborar la frontera entre els medis, perquè és veritat que nosaltres, vist de Catalunya Nord, en tot cas, sabem poc del que es passa al Ripollès i també al revés.
0: No, és que és molt interessant aquest projecte, perquè al final nosaltres diem que només hi ha una Catalunya, el que passa que vivim uns esquenes als altres. A l'exemple dels nostres mitjans de comunicació de proximitat que informen de més d'una comarca, és el mateix que podríem ficar en el projecte. O sigui, que a nosaltres ens comenci a arribar informació sobre Perpinyà, doncs ho trobarem el més normal del món si expliquem bé la història de Perpinyà, no el succés aleatori que aquell dia és notícia perquè ha passat. Normalment quan parlem de notícies normalment parlem de successos, no? Si tu parles de que a Perpinyà hi ha una exposició o que hi ha la Casa de la Generalitat o que avui a Perpinyà es trobaran els mitjans de comunicació, la gent al final quan senti Perpinyà el trobarà la més normal del món, perquè fins ara hem viscut d'esquena, però si tu obres aquesta finestra de la informació, fa que tot allò que t'és estrany se't converteixi en primera persona. Quan nosaltres treballem molt amb el conflent i ho troben el més normal del món, perquè al final tot el que passa a un cantó o a l'altre d'una fita o d'una frontera imaginària que hi ha, doncs si ho expliques bé, és a casa teva. És que el lligam d'un cantó i l'altre existeixen amb associacions, existeixen amb projectes també europeus, i ara el que hem d'intentar és que també existeixin amb mitjans de comunicació, que els mitjans de comunicació ens permeten entrar a les cases de totes les llars, i això és el tema important, que aquell missatge del que passa aquí arribarà al Ripollès, arribarà a la Garrotxa, arribarà a la Cerdanya, arribarà a comarques gironines, i els nostres missatges també us arribaran aquí. Obrirem la porta a tot el que passa doncs en aquesta zona, que és aquest projecte increïble que s'ha organitzat des de Ràdio Arrels i des de l'AMIC.
1: I parlem més del projecte ESCAT. Justament tots els articles, els reportatges que podrem fer sobre totes aquestes comarques transfrontereres se trobaran sobre una pàgina web.
0: Això ho hauries de demanar-ho als nostres contaris de l'AMIC. Jo formo part també d'aquests projectes, que és que ara com hem d'estructurar doncs que tota aquesta informació que podem generar a goles podem penjar en una plataforma, que cada un després emeti el vídeo, l'àudio, o escrigui el reportatge en el seu mitjà. Hem de veure com treballem aquest espai, que sigui comú a tothom, que sigui fàcil a tothom, i que els caps de redacció de tots els mitjans de comunicació sàpiguen que tenen un redactor més, que és el redactor del projecte, per dir-ho d'alguna cosa, que al final tots els 20 mitjans que hi ha en aquests moments doncs ens convertim en el redactor que hem de sumar al projecte, i que cada dia sàpiguen que poden trobar una notícia i que nosaltres hem de penjar també notícies allà. O sigui, tot això s'ha de construir. Crec que hi ha moltes ganes de construir-ho i crec que seria una manera molt fàcil de treballar.
1: I vosaltres, Esther Martí, el vostre Media Corisa Media Group han participat també ja un projecte transfrontaler.
0: Sí, nosaltres és que participem a l'hora de donar difusió a projectes transfronterers. Clar, és que vivim al mig de la frontera nosaltres, és allò de dir, molts projectes transfronterers s'expliquen des del Ripollès quan succeeixen a l'altre cantó, però és que ho trobem normal, perquè és que les fronteres per nosaltres no existeixen. A la ponència d'avui, el senyor Piñeira, que parlava, director de la Casa de la Generalitat, que parlava justament de l'hospital transfronterer, diu, és que tothom entén que hi ha un hospital transfronterer. Per què no hi poden haver-hi projectes transfronterers de mitjans? Per què no hi poden haver-hi projectes transfronterers culturals? Si al final són vincles d'un cantó a l'altre, no se'ns atura pas, Europa continua. En conseqüència, poseu-nos-ho fàcil, donem-nos a conèixer que el que passi a un cantó

0: i passi a l'altre, i això ho expliquem en naturalitat a dels nostres mitjans, i no hi ha problema. Tothom compra aquella acció, i tothom la compra com si fos el més normal, com si parléssim del veí de costat de casa seva, perquè al final són els veïns del costat de casa seva.
1: Moltes gràcies, Esther Martí, periodista de Corisa Media Group.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

Escolteu el Repeteig del Sol, la Ràdio Arrels. Enguany és el centenari dels fets de Prats de Molló. Ho estem explicant amb un podcast de l'Enric Balaguer aquí a Ràdio Arrels. El podreu escoltar d'aquí uns instants, però abans un bri de música.

que potser l'any que ve. I et topes amb un esbarzer i et recorda que aquest any tampoc

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: 1926-2026 són els 100 anys dels fets de Prats de Molló. Per això, des de Ràdio Arrels hem volgut parlar d'aquests fets importants per a la història de Catalunya, i el nostre convidat durant aquesta sèrie serà, i és, en Lluís Puig, que és director de la Casa Macià i exconseller de la Generalitat de Catalunya. Lluís Puig, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Lluís, parlem d'aquests fets de Prats de Molló, però potser, abans de tot, cal presentar qui és el senyor Francesc Macià.
1: El personatge que va generar tot un mite, fins que va sent anomenat popularment l'avi.
0: Sí.
1: Però tothom era conegut com l'avi.
0: Sí, però ha estat jove, aquest avi.
1: Sí, ho va ser-ho. Mira, en Francesc Macià era el segon de 7 fills. Tenia, per tant, uns quants germans i germanes, i era fill d'en Joan Macià i de Maria Lluçà. I en Macià va néixer un 21 de setembre del 1859. Ja fa força temps d'això, eh? El seu pare es dedicava a la família, per tant, es dedicaven al comerç d'oli, a les Borges Blanques.
0: Sí, allà és bastant normal, no?
1: Exactament, bona terra per l'oli. I és un negoci que va gestionar el pare de Francesc Macià fins poc abans de que morís, eh? Però poc abans de que morís, Macià, quan tenia 16 anys, ingressa a l'Acadèmia Militar Espanyola, a Guadalajara, no de Mèxic, d'Espanya.
0: Sí.
1: I, per tant, entra en el cos d'enginyers, que ell es forma, evidentment, agafa la carrera i acaba sent un gran enginyer. Dins de l'exèrcit, ell va demanar per anar a Cuba. No sabem què hi tenia, o quin desig hi tenia.
0: Potser hi havia una mena de moda, no?, de Cuba amb Catalunya.
1: Segurament,
0: en aquest moment.
1: Però en tot cas no li van enviar mai. No va tenir aquesta sort. El van destinar a Barcelona, a Madrid, a Sevilla. En fi, va anar passant per diferents llocs. Tot i que va començar com a telegrafista, va arribar fins a capità. Capità, un oficial de l'exèrcit espanyol, que ell va posicionar-se per modernitzar l'exèrcit.
0: Sí.
1: Era, diguem-ne, un xic progressista. Cal dir per això que l'any 1887 el destinen a Lleida, i allà és on coneix la que després seria la seva esposa, Eugènia Lamarca, filla d'una família noble, rica, lleidatana. Amb l'Eugènia Lamarca, per tant, es casen i arriben a tenir 3 fills, el Joan, la Josefina i la Maria. I en aquest període és quan en Francesc Macià passa de capità a arribar a ser tinent coronel.
0: He de dir que puja...
1: Va pujant. Tenia una brillant carrera dins de l'exèrcit espanyol.
0: Sí.
1: Cal fer una menció a l'aspecte d'enginyer de Macià, que combinava amb la seva activitat militar. Per què? Doncs perquè va fer importantíssimes obres civils. Ja comença el 1894, a la seva ciutat, Vilanova i la Geltrú, on va néixer, li encarreguen el projecte de fer el clavegram integral. Va començar per aquí. Ell ja tenia una visió innovadora de totes les tècniques d'enginyeria, i això va fer que el 1893 va adquirir els drets d'explotació d'una patent que era el formigó armat. Era una patent d'un senyor francès, que es deia Joseph Monnier. Ell va veure que aquest invent d'aquesta patent d'en Josep Monnier era importantíssim per fer obres, I per tant va fer la primera construcció que es coneix a tot Espanya amb aquest nou material, que va ser un dipòsit d'abastament d'aigua, 1.000 metres cúbics, a Puigverd de Lleida, un poble lleidatà.
0: L'utilització d'aquest formigó armat era gairebé revolucionari, era innovador.
1: Era tecnologia punta, el que diríem ara, en definitiva, no? Amb aquests materials i amb aquests coneixements fa l'aixecament topogràfic del plànol de Lleida. Després fa tot el projecte d'instal·lació del sistema de telegrafia òptica a la Seu d'Urgell. El 89 fa la construcció del pavelló d'oficials a la caserna de la Seu d'Urgell. I també pren part en el projecte de construcció de la carretera de Sort a Esterri d'Àneu. L'any següent fa el projecte per fortificar Tortosa i també Castellciutat, al costat de la Seu d'Urgell. Així va fent fins que arriba a defensar el ferrocarril del Noguera Pallaresa, i el 95 continua la seva activitat fent el projecte de la carretera de la Seu d'Urgell a Andorra. Imagineu-vos. si era compatible fer bona feina amb exercir les seves funcions de militar.
0: És un militar bastidor, constructor.
1: Exactament. On comença el seu problema? El seu problema. Què passa a la història perquè en Macià arribi a deixar l'exèrcit? Doncs passa que el 25 de novembre... Potser ho estem fent molt avorrit de dates, però,
0: no, però
1: cal fer aquesta història.
0: Sí.
1: El 25 de novembre del 1905, uns militars espanyols fan un atemptat contra el que es deia el setmanari Cucut, una revista, un setmanari Cucut, que era un clau d'humor, el que ara seria qualsevol còmic.
0: Sarcàstic,
1: etcètera, no? I destrossen la redacció de la revista, on també hi havia un altre diari que es deia La Veu de Catalunya. Aquest atemptat que fan els militars espanyols es coneix en la història com els fets del Cucut. Què fa el govern? Com ara, crea una llei de jurisdiccions de repressió dels delictes contra la pàtria i contra l'exèrcit.
0: Cent anys dels fets de Presumollu amb Lluís Puig era el primer capítol.
2: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: A Ràdio Arrels preguntem a diferents persones que viuen a Catalunya Nord a qui li dedicarien un carrer. Avui ho preguntarem a Lluís Puig, serà d'aquí uns instants aquí a Ràdio Arrels.
1: Jo fila 28, primer lateral, jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums, comença el concert.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Odonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: A Ràdio Arrels, a aquesta hora, podem saludar Lluís Puig. Bon dia, Lluís.
4: Molt bon dia.
3: I t'hem preguntat a qui li dedicaries un carrer a Catalunya Nord. Doncs, qui ens has respost?
4: Amb una persona del sud. Us proposaria fer-li un carrer a en Joan Fuster. Joan Fuster i Hortells, nascut a Sueca l'any 1922. Persona que va rebre algun atemptat, fins i tot a casa seva, autor de nombrosos llibres importantíssims per a la literatura catalana, i em sembla que donar un carrer amb visió de Països Catalans ens és molt necessari.
3: Creus que em falta, o sigui, ara deies que amb visió de Països Catalans a vegades s'intenta doncs, donar carrers lligats amb el catalanisme, diguem, però moltes vegades són noms del nord. Creus que falta una mica aquesta visió de personalitats importants del País Valencià? O...
4: Sí, no ens cal caure tampoc en un centralisme de la perifèria, en definitiva. Sí, sempre he defensat els Països Catalans. I ens vam trobar fa dos anys i mig o tres, ara no t'ho sabré dir exacte, que el comissari de l'any Fuster, de la celebració que es feia, vam detectar que a Catalunya Nord no hi havia res, cap cosa dedicada a Joan Fuster. Vam fer correveus i vam tenir la sort que l'Ajuntament d'Elna va agafar aquest am al vol i va batejar una sala d'un espai municipal d'Elna amb el nom de Joan Fuster, una sala Joan Fuster. Però és que no havíem trobat absolutament res de Joan Fuster i l'importància literària, política, ideològica d'aquest tuitaire abans de que nascés el Twitter. Amb els seus aforismes, tothom ha dit que és el millor i gran tuitaire abans de que existés Twitter, no? Per això us proposo un Joan Fuster.
3: Creus que la població, diguem, a Catalunya Nord coneix prou aquest personatge dels Països Catalans?
4: No, de ben segur que no, però per això també poden servir els noms de carrers o places o sales o espais o racons o biblioteques o aules. També quan algú diu, i com és que aquest nom, aquest espai es diu Joan Fuster, és l'ocasió, avui en dia hi ha un codi QR, una placa enganxada a la paret, donar unes pistes, no? Si entre nosaltres no ens recolzem, qui ens recolzarà a nosaltres?
3: Doncs amb aquest missatge, la idea de dedicar un carrer Joan Fuster, que podria ser a una mica qualsevol poble de Catalunya Nord, no?
4: O a tots.
3: O a tots. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lluís.
1: El repeteig del sol, cada migdia a Ràdio Arrels.

0: Escolteu a Ràdio Arrels el repeteig del sol i ara us deixem amb una entrevista que ha fet la Paula Escudero per parlar d'una festa a Òpol. Ho podem escoltar a continuació.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
3: Aquest dissabte és la primera festa catalana al poble d'Òpol i Perillós i per això durant tota la tarda s'organitzen diverses activitats. Per parlar-ne connectem amb en Jeremy Sardà, primer tinent del Vall. Jeremy, bon dia.
4: Bon dia.
3: Això comença doncs aquest dissabte a les 5 de la tarda amb una conferència.
4: Això mateix, sí, amb una conferència d'en Joan Peitaví de Xona, que és molt conegut, un historiador molt famós, i que ens farà una mica d'explicació sobre què és la Catalunya del Nord i quina és la seva identitat.
3: I després d'això, doncs, a continuació, a les 6 de la tarda, es podrà ballar sardanes.
4: Sí, és això, amb la cobla principal del Rossió i també la colla sardanista d'Òpol, durant una hora.
3: I tot això continuarà amb una actuació castellera que venen els castellers de Figueres, doncs.
4: Sí, els castellers de Figueres, sí, que vindran aquest dissabte per una hora també, per fer castell, per fer pinya, fer país. I que això ens fa molta il·lusió perquè va ser difícil d'haver ells per venir aquí.
3: I doncs això serà seguit d'un sopar per al qual la gent
4: sí.
3: Doncs s'ha d'inscriure.
4: Sí, s'ha d'inscriure a l'Ajuntament, encara queda disponibilitat, si la gent voleu.
3: I el menú què hi haurà, doncs?
4: El menú és o bé all cremat, un plat típic català, o bé pollastre a la catalana, també, amb escalivada i un braç de Venus al final, al postre.
3: I doncs aquesta diada catalana s'acabarà al vespre amb un concert del grup de Millars Rumba Kumo.
4: Sí, és això. I el sopar serà... Durant el sopar hi haurà també una animació dels cantaires catalans i després s'acabarà amb Rumba Kumo de la rumba catalana. A la plaça Jean-François Carrer, que és la plaça principal del poble.
3: Jeremy Sardà, moltes gràcies.
4: Amb molt de gust, moltes gràcies a vosaltres.
3: I recordeu, doncs, que dissabte, a partir de les 5 de la tarda, és dia de festa al poble d'Òpol.
5: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

Sou el Repeteig del Sol, el programa de 12 a 1, cada migdia d'estiu aquí a Ràdio Arrels. I per acabar l'hora, sempre escoltem la crònica del medi ambient que ens porta l'Albert Noguer. Abans, però, escoltarem Zea Mais, vinguts des del País Basc.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Nogué.
2: S'estudia alliberar linx al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Bon dia. A Catalunya Sud, dues entitats de defensa del medi ambient proposen una experimentació per dissenyar un pla de viabilitat de reintroducció del linx boreal al Pirineu català. Proposen alliberar tres mascles esterilitzats que serien seguits en permanència per GPS per saber com s'adapten al seu entorn i amb quines conseqüències. Defensen que aquest felí autòcton pot ajudar a controlar les poblacions d'herbívors i regular l'activitat de depredadors més petits. Expliquen que el linx europeu no sol generar conflictes amb la ramaderia, sobretot que els animals serien reintroduïts en zones de pastures de vaques i cavalls més que no pas d'ovelles i cabres, animals molt més petits. Es tractaria del linx boreal, que s'alimenta principalment de cérvols joves i cabirols, tot i que també pot caçar isards o muflons. Aquesta espècie era present al Pirineu fins fa gairebé un segle, quan el darrer individu va ser abatut el 1930 al Ripollès. Actualment, el linx boreal és present a Alemanya, Suïssa i a l'estat francès dins les regions de les Vosges, Jura i Alps. El linx ibèric, per la seva banda, és una espècie de la península ibèrica, però que mai ha viscut al Pirineu. Fa uns anys, les autoritats van defensar el projecte de reintroduir el linx ibèric a les comarques de Lleida, però es va decidir abandonar el projecte davant l'oposició d'una part del sector agrícola. En el cas d'aquest projecte d'alliberament de linx boreals al Pirineu, els seus iniciadors insisteixen que no es tractaria d'una reintroducció, sinó d'un alliberament sota control. El projecte encara ha de ser presentat a les autoritats, però fa uns anys un altre projecte de reintroducció, en aquest cas a la Vall d'Aran, va ser refusat. Actualment, el linx boreal es considera al Pirineu com una espècie autòctona extingida.
3: Aquestes vacances...
0: Escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: D'aquí 3 minuts mal comptats serà la 1 del migdia i per tant acabarem aquí el repeteig del sol. Nosaltres tornem dilluns i ara us deixem amb la Symphonie des Éclairs de Zao de Zagazan.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: El repetei del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el divendres 10 de juliol. Bon dia. Pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya aquesta tarda amb unes màximes de 30 graus a la plana i 25 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prats de Molló, 21 a Prada, 14 a Manlleuís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. S'han previst pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya. Diumenge al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada, 15 a Manlleuís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 28 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent i al Capcí i 30 a Cerdanya.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
7: A Provendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
8: La Yala l'esperava al cotxe i ja havia engegat el motor. Estava indignada i va accelerar furiosa. Ell no va dir res. De tant en tant se la mirava. Estava concentrada amb la mirada fixa.
9: Calmis. El seu pare és un apassionat.
10: És un monstre. Un autèntic egoista. Només pensa en ell.
8: Va remarcar l'egoisme dels homes. Se sentia humiliada i més davant d'aquell desconegut. Què deuria pensar? Veia que de vegades ell la mirava. Va notar els ulls d'en Pol clavats en les seves cuixes. La faldilla se li havia pujat a l'entrar i seure al seient del cotxe. Es va crispar i tot d'una va tancar-se com un ostre. Ja feia ben bé un any del seu divorci. Des d'aleshores no havia pogut relacionar-se amb normalitat amb el sexe contrari. Sempre estava a la defensiva. Si ara en Pol es permetés un gest o una observació, per insignificant que fos, ella explotaria. Temia el moment d'aturar el cotxe. Havien arribat.
9: No li ve pas de gust de prendre alguna cosa al meu vaixell. Li aniria bé, la calmarà.
8: Es va sobresaltar. Ell només estava interessat en el seu cul.
10: Xet, però què s'imagina? Surti ara mateix del cotxe.
8: En Pol va sortir, quedant-se uns segons al moll mentre veia com s'allunyava el cotxe. Va sacsejar el seu cap i va pujar a bord de la seva goleta. Un cop a la cambra d'oficials, va agafar l'ampolla de rom que havia encetat la nit anterior amb en Loic. Calia acabar-se-la. Va posar un CD d'en Leo Ferrer. A en Loic també li agradava.

Es va tornar a omplir el got. Va apagar el llum. En Ferrer, el rom blanc i la nit. Va per tu, Loïc. Tornant cap a Colldiure, la Iala va calmar-se una mica. Ara li venia de gust recollir-se en els braços d'aquell home, sentir les seves mans tocant el seu cos nu. Una pujada de desig va apoderar-se d'ella. Se sentia com una ximpleta. En John, el seu exmarit, li va emmerdar la vida. Embogit per la gelosia, va acabar maltractant-la. Al començament, en lloc d'anar-se'n, se sentia culpable pensant que la culpa era només seva, ja que provocava altres homes per la seva actitud i la seva roba. S'havia transformat en una arpia agressiva i força tancada. I ara que tot s'havia acabat, ella conservava aquest bloqueig mental, un autèntic pànic envers els homes. Va mossegar-se els llavis. Hauria plorat, s'havia mostrat tan violenta. Necessitava parlar amb el seu psiquiatre per telèfon, dir-li que aquest home tan tranquil l'havia alterat. Sentir-lo dir que era normal, que estava progressant, però va renunciar-hi.

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Ja hem evocat uns quants lingüistes catalans que han dedicat llur vida a la recol·lecció de paraules per tot els països catalans. Hem parlat dos minuts de Pompeu Fabra, de Moreu Rei, de Joan Coromines, d'Alcover, de Moll, i entre els hereus d'aquells monstres de la llengua tenim el Joan Beny, que fa actualitat. Joan Beny és un dialectòleg que va permetre la divulgació de tots els parlars catalans i que va emprendre la recol·lecció de milers de paraules per tots els nostres territoris per completar i actualitzar les feines dels seus predecessors. Ha cartografiat els resultats. Ha publicat un atlas, amb mapes, doncs, que localitzen les diferents maneres que tenim per dir tal o tal paraula. S'intitula Atlas Lingüístic del Domini Català i comporta 9 enormes volums que els experts esperaven amb candeletes. Bé, amb la seva dèria d'arribar al més gran públic i la voluntat de ser més precís, de fer una obra més senzilla i alhora més amena i completa, Joan Beny no es va aturar i acaba de publicar el petit atlas, a tot color i amb comentaris sobre l'etimologia de les paraules, fa comparacions amb llengues veïnes, analitza la fonètica. L'obra d'una vida, una obra mestra, una obra de mestre.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Josep Maria Figueres, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Parlarem llargament de Pau Casals durant aquesta sèrie, però comencem, lògicament, pels inicis de la seva vida, pel seu naixement i la seva família.
1: Sí, ell va néixer el 29 o 30. Els biògrafs diuen una data i està apuntat... Sí, el 29, jo diria que és el 29, però el llibre de registre el 30, però és igual, els llibres de registre s'equivocaven, com s'equivocaven en els cognoms, com s'equivocaven amb la data, etc. Però la data oficial seria doncs, el 29 de desembre del 1876, neix. Pau Casals neix, ell ho diu, amb un ambient musical. Un ambient musical perquè els seus pares tenen una professió senzilla, és organista, el Vendrell, que ho guanya per oposicions i té la música, Carles Casals, la seva amada, Pilar de Filló, havia estudiat música, li agradava molt la música i era una dona molt dinàmica, que ja en parlarem. Per tant, hi ha un ambient musical. A part, una germana del Carles, la tia Antònia, tocava el piano i és la que li ensenya piano també a Casals. Tant és així que Casals cada dia escoltava amb una caseta d'aquelles senzilles del Vendrell, que encara es conserva com a casa pairal, com a museu, amb aquella senzillesa de les cases d'abans, estreta de sostre, estreta de marges, anava de la cuina al menjador, que allà hi havia el piano que el seu pa assajava, hi havia el petit pianola, orga, i aleshores Pau Casals estava allà a tocar. Viu la música i la sent. Tant és així que als 6 anys ja sabia llegir i escriure música. I començava a tocar. No el deixaven tocar perquè els peus no li arribaven a l'orgue de l'església de Sant Pere, de 200 metres de casa seva, on anava, no, de l'església del Vendrell, on anava el seu pare a assajar i a tocar a missa. Aleshores, Casals el que es troba és de què vol, però encara no pot. Als 9 anys sí, ja hi arribarà.
0: Es pot dir que sap música abans de saber escriure?
1: Pràcticament. Català no s'ensenyava, estava prohibit, s'ensenyava castellà, com a França s'ensenyava francès, en aquesta discriminació constant, i aleshores Casals, en aquest cas, doncs, sent la música. Per tant, hi havia unes petites orquestes que anaven pels pobles, orquestes senzilles, gairebé anava a dir d'afeccionats, no sé, orquestes de persones que els agradava doncs, fer una mica de tabola, de carrer. I aleshores en aquestes orquestines, que tenien també noms singulars, la popular del Cisco Xocolata, o bé la dels Tres Bemoles. Aquests són els Tres Bemoles que dic tinadant, i ara una mica més professionals en aquest circ ambulant musical, aquests tocaven instruments com després van fer Luthier i d'altres, que es posaven pots, cassoles i tal, i feien com si fos una música d'aquestes tonalitats. I és clar, el nen restava embaladit, el nen restava extasiat veient això. I el seu pare li va fer la famosa carbasseta que es conserva, aquella legendària peça musical que va començar, que va ser, diguem-ne, el primer instrument que va tenir, que està conservada en els dos centres, a la casa que és a la Pairal del Vendrell i a la Casa Museu de Sant Salvador. Aleshores, aquesta carbasseta va ser el primer instrument musical. Bé, Casals, per tant, comença a viure la música en aquest sentit. La seva família era originària, per una part, el pare de Sants, de Barcelona, i la mare era catalana, però havia nascut a Mayagüez perquè havien anat, van emigrar econòmicament, eren rellotgers tots els avis, curiosament, els materns i els paterns, i aleshores doncs, havien nascut a Puerto Rico. Puerto Rico tindrà una gran influència perquè la mare se n'enyorarà molt i li parla sempre de Puerto Rico aquí, Puerto Rico allà, etc. I Mayagüez, en aquella casa... Cada és un museu dedicat a ella, dedicat a la Pilar de Filló. En aquella casa, doncs, Ella hi va viure fins que va tornar. Venia cada dos anys a Barcelona a comprar peces de rellotgeria i de joieria per poder-les vendre en allà, però tenia mals records perquè en les guerres familiars es van suïcidar per les tortudes, repercussions polítiques d'allà, etc., i tenia aquest mal sentit. Era una dona molt codejosa, Casals la defineix com a sòbria, com a discreta, com una persona molt, molt, molt humil en aquest sentit, sempre vestida posteriorment negra. Va patir molt, se li van morir dels 11 fills, tots menys 3, els 3 germans que queden, a l'Enric, al Pau i al Lluís, però els altres es van morir. Va patir en aquest sentit, però tenia un gran determini, una gran voluntat i una força de caràcter amb una obstinació considerable.
2: La meva mare era una personalitat extraordinària, una persona genial, de manera que és una cosa diferent que de ser una bona mare. Una bona mare, ho és, totes les mares naturalment són bones mares, però una mare excepcional.
1: Amb el seu pare té una relació intensa, però el seu pare és molt discret, fins i tot volia que fos fuster, perquè tingués seguretat a la vida. Diu, com a músic tu passades difícil, projectava les seves dificultats i li diu, sigues fuster, però la seva mare no ho vol. La seva mare és qui de debò l'influencia. Ell se'ls estima tots dos, el seu pare li comprarà una casa a Bonastre, un petit poble a la vora del Vendrell, però amb altitud, calai de sec, i patia els pulmons, i per tant no era humit com a la costa, i així l'aire sec, però el seu pare tindrà problemes respiratoris, de salut, i aleshores, doncs, m'ho dirà. Amb la seva mare sí que mantindrà una relació molt intensa. Les seves cartes, conservades totes a l'Arxiu Nacional de Catalunya del Fons Pau Casals, un fons immens, que són 500 caixes amb què... I les cartes de la mare ens acosten a una dona de caràcter. Ella és la qui l'incita a que es faci una casa a Sant Salvador. Una casa perquè veu que és la manera, bé, li agradava molt el mar a Casals. Per això, doncs, quan va a Puerto Rico li agrada el mar i si està cada marxar de la costa per anar a Ceiba a l'interior o a Rio Piedras, buscarà Ceiba a la costa per poder tenir el mar més a la boda. El Vendrell igual, Sant Salvador serà el seu mar de prop.
0: El Pau Casals té germans?
1: Sí, els seus germans neixen... ell se sent no el gran, però sí el més petit és l'Enric. L'Enric neix a Barcelona precisament quan ell està estudiant, es porten uns 10 anys i és el qui tindrà una implicació musical més intensa. L'ajudarà molt en la musicació del pessebre, l'orquestració, l'ajudarà molt quan ha d'aconseguir avals per la multa importantíssima que li posa el franquisme i aleshores ell vol que aquesta multa quedi una mica exonerada o rebaixada, si més no, i aleshores també l'ajuda doncs, amb tot. Ell hi compta amb el seu germà al 100%. Tant és així que estaran pràcticament junts a Barcelona. L'altre té un caràcter més reservat, tenia un caràcter més del camp que li entusiasmava, estudia agricultura tècnica i treballarà doncs, amb les terres que compri al costat de la casa que serà museu i la seva museu futur i serà la seva residència, doncs treballar al camp i és feliç amb el camp. No té una activitat pública, ni política, ni social, i té una vida centrada al treball i la família molt reservada. Tot és així que ha passat molt difuminada la seva personalitat. Però per les cartes es veu que els estima i ell el consideren una mica com el gran, un per edat, l'altre per coneixements, per cosmopolitisme, per relació, per intel·ligència, etcètera.

Era el primer episodi de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyé.
4: Som aquí, doncs, a la presentació d'un projecte poc tefa anomenat ESCAT, doncs, que reuneix diferents mèdies de Catalunya Sud i Catalunya Nord. És un projecte transfronterer i tenim amb nosaltres l'Esther Martí de Corisa Media Group. Bon dia, Esther Martí.
5: Bon dia.
4: Doncs ja pots parlar-nos del teu mèdia?
5: Mireu, nosaltres som ens anomenem Corisa Media Group perquè vam buscar un nom que ens ajuntés a tot. Parla de comunicacions, eh? Corisa és comunicacions del Ripollès. Després nosaltres vam començar amb una ràdio, que era Ràdio Ripoll. A partir d'aquí vam créixer amb una televisió, amb un setmanari, del setmanari al setmanari digital. Després vam arribar a la Cerdanya. A la Cerdanya tenim ràdios, tenim una revista. A la Garrotxa tenim televisió, tenim ràdio, Ràdio Lot, la pionera a Catalunya, i també tenim digitals i revistes, i una revista a nivell d'Andorra i Catalunya, que es diu Sortida. El nostre mitjà va néixer de forma local i després es va convertir en comarcal, i ara ja som ultracomarcals, o sigui, supracomarcals. Però mai hem deixat enrere la informació de proximitat. Creiem que informar del que passa a casa és el que ens fa forts i valents davant de qualsevol situació. O sigui, el que passa a l'Orient Mitjà ho pot explicar a qualsevol, però nosaltres expliquem el que passa a les nostres comarques, i ho expliquem de primera mà, perquè tenim redactors a tot arreu, som un equip de 50 persones que treballen per aquesta informació de proximitat, que la Generalitat el 2014 ens va donar el premi al mitjà de el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, perdó, el 18, perquè apostem per això, per la proximitat, però aquesta proximitat que la fem supracomarcal, o sigui, podem parlar del que passa a la Garrotxa o al Ripollès, o del que passa al Ripollès a la Garrotxa, o del que passa al Ripollès a la Cerdanya al Ripollès, sense por de que el nostre oient, el nostre espectador o el nostre lector pensi que estem parlant d'una cosa externa, perquè ells de mica en mica estan acostumats a que nosaltres parlem del que passa a casa nostra. De fet, no parlem de res més del que passa a casa. O sigui, si tu agafes qualsevol comarca, tant de la Catalunya Nord com de la Catalunya del Principat, no tothom treballa a casa. Tothom es desplaça per treballar. I, en conseqüència, el que passa a la comarca del cantó, del costat, que és on tu vas a treballar, també t'importa. I el que fem és això, informar i anar creixent amb el que ningú explica. Expliquem el que passa al territori. Quan aquesta mirada de territori és supracomarcal, doncs ells també tenen aquesta mirada supracomarcal.
4: I doncs aquest projecte tracta sobretot de vorar la frontera entre els mèdies, perquè és veritat que nosaltres, vist de Catalunya Nord en tot cas, sabem poc del que es passa al Ripollès i també al revés.
5: No, és que és molt interessant aquest projecte, perquè al final nosaltres diem que només hi ha una Catalunya, el que passa que vivim uns esquenes als altres, eh? A l'exemple dels nostres mitjans de comunicació de proximitat, que informen de més d'una comarca, és el mateix que podríem ficar en el projecte. O sigui, que a nosaltres ens comenci a arribar informació sobre Perpinyà, doncs ho trobarem el més normal del món si expliquem bé la història de Perpinyà, no el succés aleatori, que aquell dia és notícia perquè ha passat. Normalment, quan parlem de notícies, normalment parlem de successos, no? Si tu parles de que a Perpinyà hi ha una exposició, o que hi ha la Casa de la Generalitat, o que avui a Perpinyà es trobaran els mitjans de comunicació, la gent al final, quan senti Perpinyà, el trobarà la més normal del món, perquè fins ara hem viscut d'esquena, però si tu obres aquesta finestra de la informació, fa que tot allò que t'és estrany se't converteixi en primera persona. Quan nosaltres treballem molt amb el conflent i ho troben el més normal del món, perquè al final tot el que passa a un cantó o a l'altre d'una fita o d'una frontera imaginària que hi ha, doncs, si ho expliques bé, és a casa teva. És que el lligam d'un cantó i l'altre existeixen. Existeixen en associacions, existeixen en projectes també europeus. I ara el que hem d'intentar és que també existeixin en mitjans de comunicació, que els mitjans de comunicació ens permeten entrar a les cases de totes les llars. I això és el tema important, que aquell missatge del que passa aquí arribarà al Ripollès, arribarà a la Garrotxa, arribarà a la Cerdanya, arribarà a comarques gironines, i els nostres missatges també us arribaran aquí. Obrirem la porta a tot el que passa, doncs, en aquesta zona, que és aquest projecte increïble que s'ha organitzat des de Ràdio Arrels i des de l'AMIC.
4: I parlem més del projecte ESCAT. Justament tots els articles, els reportatges que podrem fer sobre totes aquestes comarques transfrontereres se trobaran sobre una pàgina web.
5: Això ho hauries de demanar-ho als nostres contaris de l'AMIC. Jo formo part també d'aquests projectes, que és que ara com hem d'estructurar, doncs, que tota aquesta informació que podem generar a goles podem penjar en una plataforma, que cada un després emeti el vídeo, l'àudio, o escrigui el reportatge en el seu mitjà. Hem de veure com treballem aquest espai, que sigui comú a tothom, que sigui fàcil a tothom, i que els caps de redacció de tots els mitjans de comunicació sàpiguen que tenen un redactor més, que és el redactor del projecte, per dir-ho d'alguna cosa, que al final tots els 20 mitjans que hi ha en aquests moments, doncs, ens convertim en el redactor que hem de sumar al projecte, i que cada dia sàpiguen que poden trobar una notícia i que nosaltres hem de penjar també notícies allà. O sigui, tot això s'ha de construir. Crec que hi ha moltes ganes de construir-ho, i crec que seria una manera molt fàcil de treballar.
4: I vosaltres, aquest matí, el vostre Media Corisa Media Group han participat també ja un projecte transfrontaler.
5: Sí, nosaltres és que participem a l'hora de donar difusió a projectes transfronterers. Clar, és que vivim al mig de la frontera nosaltres, és allò de dir, molts projectes transfronterers s'expliquen des del Ripollès quan succeeixen a l'altre cantó, però és que el trobem normal, perquè és que les fronteres per nosaltres no existeixen. A la ponència d'avui, el senyor Peñeira, que parlava, director de la Casa de la Generalitat, que parlava justament de l'Hospital Transfronterer, diu, és que tothom entén que hi ha un hospital transfronterer. Per què no hi poden haver-hi projectes transfronterers de mitjans? Per què no hi poden haver-hi projectes transfronterers culturals? Si al final són vincles d'un cantó a l'altre, no se'ns atura pas, Europa continua. En conseqüència, poseu-nos-ho fàcil, donem-nos a conèixer que el que passi a un cantó i passi a l'altre, i això ho expliquem amb naturalitat als nostres mitjans, i no hi ha problema. Tothom compra aquella acció, i tothom la compra com si fos el més normal, com si parlessin del veí de costat de casa seva, perquè al final són els veïns del costat de casa seva.
4: Moltes gràcies a Esther Martí, periodista de Corisa Media Group.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 10 de juliol. Bon dia. Pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya aquesta tarda amb unes màximes de 30 graus a la plana i 25 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prats de Molló, 21 a Prada, 14 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. S'han previst pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya. Diumenge al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 28 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent i al Capcí i 30 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Avui, amb música de la fi del segle XIX, després passarem al XX, mitjans del segle XX, i tornarem al XIX. Per començar, 6 minuts per escoltar una obra del compositor txec Antonín Dvořák, inicialment escrita per piano, i després el compositor en va fer una versió per piano i violoncel i per violoncel i orquestra. Això es feia sovint a la fi del segle XIX. Silent Woods és el títol traduït de l'obra publicada inicialment amb un títol alemany.

El quart moviment de la Palakian Spring Suite de Aaron Copland amb la Filarmònica de Nova York dirigida per Leonard Bernstein. I acabarem tornant a la darrera dècada del segle XIX amb 6 minuts de Tchaikovsky, la versió orquestral del sextet per a cordes Records de Florència, escrit en una de les moltes estades a aquesta ciutat italiana que feia el compositor. Era l'any 1890, 3 anys abans de morir. L'any també de la seva òpera La dama de piques i del ballet El llac dels cignes.

0: la versió per orquestra del quart moviment del sextet Records de Florència de Tchaikovsky amb l'Orfeu Chamber Orchestra.
1: Bin de Clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Bages, 95.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Em dic Nusra, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè hi ha el meu aniversari i perquè podem se banyar.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 10 de juliol. Bon dia. Pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya aquesta tarda amb unes màximes de 30 graus a la plana i 25 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prats de Molló, 21 a Prada, 14 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. S'han previst pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya. Diumenge al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 28 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent i al Capcí i 30 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Shabaka and the Ancestor és la nova formació del saxofonista Shabaka Hutchings. El 2016 van fer el disc Wisdom of Elders, el van enregistrar a Johannesburg en una sola jornada d'estudi amb els millors músics del jazz sud-africà. Shabaka Hutchings és un músic de prestigi en el jazz anglès que ha crescut amb els ritmes africans i caribenys.

Joyou de Shabak and the Ancestors, del seu disc Wisdom of Elders del 2016. Un altre saxofonista, aquest d'Alacant, al sud dels Països Catalans, Quico Berenguer, amb un disc que va fer el 2013, on hi retrobem el baixista Homera Vital, que ahir escoltàvem en una producció americana al costat del pianista Homer Klein. El disc que escoltarem és Aire, Quico Berenguer, i fusiona el jazz amb la música flamenca i els sons del Mediterrani.

Aire, que dona títol al disc de Quico Berenguer que va publicar el 2013. I acabarem tornant al disc que van fer Jordi Molina, tenora, i Ramon Escalé, piano, un disc que ja hem escoltat, és el de Viatge del 2004. Ja sabem que Jordi Molina és un dels tenoristes més atrevits a l'hora de saltar-se límits musicals.

0: Miratges, amb Jordi Molina i Ramon Escalé, del seu disc de viatge del 2004. Abans, dos saxofonistes, Shabaka Hutchins i Kiko Berenguer.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 90.

casa e penso a te. Mi telefono e tanto e penso a te. Come stai?

0: Petites veus d'arrels.
1: M'ha dit que tu m'ha tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè puc anar a la piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 10 de juliol, bon dia. Pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya aquesta tarda amb unes màximes de 30 graus a la plana i 25 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prasamolló, 21 a Prada, 14 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. S'han previst pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya. Diumenge al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 19 a Prasamolló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 28 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent i al Capcí i 30 a Cerdanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Aquests dies ja hem escoltat un tema del grup Metal Cambra de Castelló, del País Valencià, aquells que fusionen el folk, la tradició musical del país, amb el rock progressiu. Avui escoltarem dos temes, són llargs, del seu darrer disc, el disc X, del 2019. Ells expliquen que treballar amb músiques tradicionals els diverteix i després diuen veus que són tan o millor que les de les cultures predominants. Avui escoltarem dos temes de la tradició del País Valencià, el bolero de Castelló i la muixaranga, cantada amb la lletra que hi va posar el grup al tall. Primer, doncs, el bolero de Castelló amb Metal Cambra del disc X del 2019.

El bolero de Castelló de Metalcambra, el disc X del 2019. Metalcambra, aquest grup de Castelló de la Plana que reconeix els tres territoris musicals que fusionen: la tradició, la clàssica i el rock progressiu. I ara, 9 minuts, és gairebé una cantata, aquesta muixaranga que trobem en aquest disc. Comencen sense presses i després els surt l'energia rockera. La muixaranga, ja sabeu, es toca amb tabalet i dolçaina i molts valencians tenen aquesta música com l'himne del País Valencià. És una música instrumental, doncs, que el grup El Tall hi va posar una lletra que comença dient: des de la nit brolla la llum que ens crida a despertar, i acaba: un país ardent engendrarà l'enyorada llibertat.

La Moixeranga, l'himne del País Valencià, amb la versió que n'han fet Metal Cambra, un disc del 2019 amb el títol de X.

vaja el negoci de ser un arbre. No poder canviar res al meu destí. Cada any fer les fulles més amples. Els a perder poc temps després i un bon matí. Torna a posar noves branques fins al cim i al més fràgil. Petals petits perduts dins l'aire, petita fulla redomil. Vaja un negoci de ser un art. Tota una vida dret dempeus, molt vertical. Al matí esperar la tarda, l'estiu amb sol i

negoci de ser un arbre. Tinc un cosí que viu al bosc, diu que està bé. La nit fa música i balla. M'ha convidat, quan farà fosc, jo m'aniré.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 10 de juliol, bon dia. Pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya aquesta tarda amb unes màximes de 30 graus a la plana i 25 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prats de Molló, 21 a Prada, 14 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. S'han previst pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya. Diumenge al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 28 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent i al Capcí i 30 a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels.
2: Amb l'Oriana Penyer.
3: Som aquí, doncs, a la presentació d'un projecte poc tefa anomenat ESCAT, doncs, que reuneix diferents mèdies de Catalunya Sud i Catalunya Nord. És un projecte transfronterer i tenim amb nosaltres l'Esther Martí de Corisa Media Group. Bon dia, Esther Martí.
4: Bon dia.
3: Doncs ja pots parlar-nos del teu mèdia?
4: Mira, nosaltres som ens anomenem Corisa Media Group perquè vam buscar un nom que ens ajuntés a tot. Parla de comunicacions, eh? Corisa és comunicacions del Ripollès. Després nosaltres vam començar amb una ràdio, que era Ràdio Ripoll. A partir d'aquí vam créixer amb una televisió, amb un setmanari, del setmanari al setmanari digital. Després vàrem arribar a la Cerdanya. A la Cerdanya tenim ràdios, tenim una revista. A la Garrotxa tenim televisió, tenim ràdio, Ràdio Lot, la pionera a Catalunya, i també tenim digitals i revistes, i una revista a nivell d'Andorra i Catalunya, que es diu Sortida. El nostre mitjà va néixer de forma local i després es va convertir en comarcal, i ara ja som ultracomarcals, o sigui, supracomarcals. Però mai hem deixat enrere la informació de proximitat. Creiem que informar del que passa a casa és el que ens fa forts i valents davant de qualsevol situació. O sigui, el que passa a l'Orient Mitjà ho pot explicar a qualsevol, però nosaltres expliquem el que passa a les nostres comarques, i ho expliquem de primera mà, perquè tenim redactors a tot arreu, som un equip de 50 persones que treballen per aquesta informació de proximitat, que la Generalitat el 2014 ens va donar el premi al mitjà de el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, perdó, el 18, perquè apostem per això, per la proximitat, però aquesta proximitat que la fem supracomarcal, o sigui, podem parlar del que passa a la Garrotxa o al Ripollès, o del que passa al Ripollès a la Garrotxa, o del que passa al Ripollès a la Cerdanya, a la Cerdanya al Ripollès, sense por de que el nostre oient, el nostre espectador o el nostre lector pensi que estem parlant d'una cosa externa, perquè ells de mica en mica estan acostumats a que nosaltres parlem del que passa a casa nostra. De fet, no parlem de res més del que passa a casa. O sigui, si tu agafes qualsevol comarca, tant de la Catalunya Nord com de la Catalunya del Principat, no tothom treballa a casa. Tothom es desplaça per treballar. I, en conseqüència, el que passa a la comarca del cantó, del costat, que és on tu vas a treballar, també t'importa. I el que fem és això, informar i anar creixent amb el que ningú explica. Expliquem el que passa al territori. Quan aquesta mirada de territori és supracomarcal, doncs ells també tenen aquesta mirada supracomarcal.
3: I doncs aquest projecte tracta sobretot de vorar la frontera entre els mèdies, perquè és veritat que nosaltres, vist de Catalunya Nord en tot cas, sabem poc del que es passa al Ripollès i també al revés.
4: No, és que és molt interessant aquest projecte, perquè al final nosaltres diem que només hi ha una Catalunya, el que passa que vivim uns esquenes als altres, eh? A l'exemple dels nostres mitjans de comunicació de proximitat, que informen de més d'una comarca, és el mateix que podríem ficar en el projecte. O sigui, que nosaltres ens comenci a arribar informació sobre Perpinyà, doncs ho trobarem el més normal del món si expliquem bé la història de Perpinyà, no el succés aleatori que aquell dia és notícia perquè ha passat. Normalment quan parlem de notícies normalment parlem de successos, no? Si tu parles de que a Perpinyà hi ha una exposició, o que hi ha la Casa de la Generalitat, o que avui a Perpinyà es trobaran els mitjans de comunicació, la gent al final quan senti Perpinyà el trobarà la més normal del món, perquè fins ara hem viscut d'esquena, però si tu obres aquesta finestra de la informació, fa que tot allò que t'és estrany se't converteixi en primera persona. Quan nosaltres treballem molt amb el conflent i ho troben el més normal del món, perquè al final tot el que passa a un cantó o a l'altre d'una fita o d'una frontera imaginària que hi ha, doncs, si ho expliques bé, és a casa teva. És que el lligam d'un cantó i l'altre existeixen amb associacions, existeixen amb projectes també europeus, i ara el que hem d'intentar és que també existeixin amb mitjans de comunicació, que els mitjans de comunicació ens permeten entrar a les cases de totes les llars. I això és el tema important, que aquell missatge del que passa aquí arribarà al Ripollès, arribarà a la Garrotxa, arribarà a la Cerdanya, arribarà a comarques gironines, i els nostres missatges també us arribaran aquí. Obrirem la porta a tot el que passa, doncs, en aquesta zona, que és aquest projecte increïble que s'ha organitzat des de Ràdio Arrels i des de l'AMIC.
3: I parlem més del projecte ESCAT. Justament tots els articles, els reportatges que podrem fer sobre totes aquestes comarques transfrontereres se trobaran sobre una pàgina web.
4: Això ho hauries de demanar-ho als nostres contaris de l'AMIC. Jo formo part també d'aquests projectes, que és que ara com hem d'estructurar, doncs, que tota aquesta informació que podem generar a goles podem penjar en una plataforma, que cada un després emeti el vídeo, l'àudio, o escrigui el reportatge en el seu mitjà. Hem de veure com treballem aquest espai, que sigui comú a tothom, que sigui fàcil a tothom, i que els caps de redacció de tots els mitjans de comunicació sàpiguen que tenen un redactor més, que és el redactor del projecte, per dir-ho d'alguna cosa, que al final tots els 20 mitjans que hi ha en aquests moments, doncs, ens convertim en el redactor que hem de

0: perquè és que les fronteres per nosaltres no existeixen. A la ponència d'avui, el senyor Piñeira, que parlava, director de la Casa de la Generalitat, que parlava justament de l'Hospital Transfronterer, diu, és que tothom entén que hi ha un hospital transfronterer. Per què no hi poden haver-hi projectes transfronterers de mitjans? Per què no hi poden haver projectes transfronterers culturals? Si al final són vincles d'un cantó a l'altre. No se'ns atura pas, Europa continua. En conseqüència, poseu-nos-ho fàcil. Donem-nos a conèixer que el que passi a un cantó i passi a l'altre. I això ho expliquem amb naturalitat en els nostres mitjans i no hi ha problema. Tothom compra aquella acció. I tothom la compra com si fos el més normal, com si parlessin del veí de costat de casa seva, perquè al final són els veïns del costat de casa seva.
1: Moltes gràcies, Esther Martí, periodista de Corisa Media Group.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Radio Arels, a Sant Nazari, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Com cada vacances...

0: El Museu de la Prehistòria de Talteüll organitza un programa especial i doncs per al programa d'aquest estiu en parlem amb el seu cap de comunicació, David Angelats. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs què és justament aquest programa especial?
1: Doncs durant les vacances del 6 de... exactament del 6 de juliol fins al 28 d'agost, el museu proposa activitats tots els dies per les famílies per descobrir la prehistòria d'una manera més ludica, més didàctica, menys avorrida, diguéssim, per la gent. I doncs tots els dies proposem, sense cap suplement a l'entrada del museu, unes visites guiades. Bon, malauradament, se fan únicament en francès, hein, tots els dies, als 3:15 de 11 i a les 3 de la tarda, i tallers la tarda amb tematiques que cada dia canvien. El dilluns i el dijous és encendre el foc, és la descoberta de les tècniques ancestrals que utilitzen la fricció o la percussió per crear un foc. Dimarts i dissabte és el tir au propulsor, que és l'ensemblement de la llança prehistòrica, que és la primera arma de caça. Dimecres i diumenge és la ceràmica de la període néolítica, que és que es fa a la final de la prehistòria, doncs la gent pot practicar també aquest taller. I el divendres, joies i adons de l'era paleolítica, que també és una cosa que molt la gent coneix prou, però que també hi ha l'inici de la prehistòria d'aquestes activitats. Això és el divendres, i tot això es fa sense cap obligació, però la gent pot fer aquestes activitats que siguin utilitzades als tallers.
0: Donc, això és destacat del preu del museu.
1: Tot això és destacat del preu del museu. L'entrada d'una cosa i tot l'altra no se paga.
0: Justament, el 5 d'agost teniu una cosa especial, no?
1: Sí, sí, el 5 d'agost és el Festival de la Prehistòria, doncs que es fa... Això, aquest dia és totalment gratuït. No, l'entrada del museu es paga, però tota l'activitat del Festival de la Prehistòria és gratuïta, és que voilà, la cosa que es fa a prop de l'Ajuntament, al centre del poble, i és una jornada de celebració de la prehistòria. Doncs hi ha la gent del museu que participa, però també hi ha els coneixements que tenim d'altres museus de prehistòria, d'altra gent que treballa en aquest de la prehistòria, que venen aquest dia per fer la presentació de les seves propres activitats, que siguin tallers, explicacions dels métiers de la prehistòria, doncs, coses també molt, molt didàctiques, molt interessants, per fer una diada dedicada a la prehistòria i fer una mica viure la prehistòria aquest dia en el centre de la del poble.
0: I què es farà com taller? Perquè es farà diferents tallers del que fa el Museu de Talteüll, per exemple?
1: Sí, sí, sí. A més dels tallers clàssics, com fa el museu, el foc, la ceràmica, les joies, tot això, hi ha altres museus que venen, també fan aquests tallers. També, com vous savez, il y a beaucoup plus de tailles, mais c'est ce que vous avez fait. Et il y a també associations qui font les tachites de la préhistoire, de la finale de la préhistoire. També il y a qui font une technique par aïnes de pedre, techniques particulières, parce que la gente se pense que les aïnes de pedre se font tout à l'heure de la préhistoire de la même manière. Bon, donc, també il y a tailles de fabricació d'eines de pedra, totes unes tècniques prehistòriques que són menys conegudes o que no se fa tradicionalment en museu, perquè coses que no són més llargues per fer, en taller, en museu, en els dies més clàssics.
0: Donc, recordem que el Museu de Talteüll, del 6 de juliol al 28 d'agost, organitza el seu programa especial d'estiu i que, doncs, el 5 d'agost és la festa de la prehistòria a Talteüll. Moltes gràcies, David Angelats.
1: Bé, gràcies. I tot el programa es troba en la nostra, es troba penjat en la nostra web 450.com.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Estem amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà des del Museu de Música Antiga de Ceret parlant de la història musical de Catalunya Nord. Oriol, Pere, bon dia.
4: Adéu.
5: I bon dia.
3: En el darrer episodi vam estar parlant de la sardana i avui volem parlar més concretament de la seva història.
4: Que és un invent del segle XIX, senzillament, perquè és quelcom de prou ben documentat i datable. Aviam, la paraula sardana és molt antiga. Tenim ressenyes d'interrogatoris i de judicis a bruixes i bruixots, bruixes sobretot, que confessen sota tortura o que confessen a l'Inquisició que han ballat sardana. No sabem de què és aquesta sardana que es ballava. Segurament un ball, se pot imaginar com un ball rodó, potser mesclat, és a dir, homes amb dones, cosa que evidentment l'Església veia molt malament, però poca cosa més podem extrapolar. Després, ja les partitures més antigues amb títol de sardana són del segle XVIII, possiblement melodies del segle XVII, i són balls a 6-8 pels músics, o en tot cas en ternari. En tenim alguna molt estranya que alterna tres temps i dos temps, però bé, són sardanes que no tenen res a veure amb la sardana que coneixem avui dia. I al segle XIX la cosa evoluciona. D'uns compassos, és a dir, això sí, podem dir que hi ha dues parts. Una primera part posem de quatre compassos i una segona part de quatre compassos. Es comencen a afegir compassos. Ara no diré bestieses, però passem a 15 de curts i 32 de llargs. En fi, més ben dit, 15 de primera part i 30 de segona part. I en aquell moment es comença a parlar de sardana llarga. Bon, cosa que deixaria pensar que hi ha una sardana curta, evidentment. Però bé, intentem destriar entre el que és l'historiografia i l'història vist pel prisma modern o modernista del sardanisme a finals del segle XIX i sobretot del XX, va emprar per escriure la història de la sardana, i el que explicava l'Oriol, fer remuntar la sardana als grecs i als ibers, bon, però amb una visió que avui dia està completament datada, i intentem destriar entre els arxius que de tant en tant ens arriben i intentar afinar el coneixement que podem tenir de l'evolució d'aquest repertori.
5: Molt sovint la gent quan ho vol fer ho agafa pel seu prisma actual, dient-se, això és bonic, deu ser vell, doncs és grec. Això és bonic, és medieval, és la Carola. Ves aquí. I després, doncs, anar a buscar els elements i anar a parer, quan es fa recerca, ho cal fer al revés, anar a veure el que teníem abans i veure com coincideix la evolució. Ens adonem d'una cosa, doncs, hi ha aquestes petites particions que es passegen a dreta i esquerra, bastant curtetes. Complicades a explicar perquè, com deia el Pere, d'estructures estranyes. Però al cap d'un moment es comencen a formalitzar i comencem a tenir testimoniatges escrits un xic més recents, al final del segle XVIII, on es parla de sardana. Però no, quan es parla de sardana, no es parla de la sardana actual. I doncs molt sovint els autors diuen això és un altre ball. Doncs ja hem pogut parlar dins l'emissió dels homònims. És veritat que pot existir, però aquí, dins aquest cas concret, no és un homònim, és la sardana d'aquell moment que ha evolucionat. Hem parlat a l'última emissió del contrapàs sardà. El contrapàs sardà s'acabava sempre, a Catalunya Nord, pel ball. que era una dansa que s'anomenava així, que era composta de tres parts, elles mateixes dividides. No es coneix tota la coreografia, tenim explicacions, textos, fotos, no l'arribem a pujar de moment. Bon. Aquest ball, sabem que una de les parts s'anomenava la sardana. Doncs hi havia la dansa sardana que acabava el contrapàs sardà, cosa que s'explica completament. Dins els testimoniatges antics s'explica ben bé que hi havia dins la sardana i tot això un moment on s'aixecaven les dones i companyia, que era totalment el que es feia dins el ball. I fins aquí, 1800, ho tenim tot lligat, Principat, Catalunya Nord, tenim un pas de dans, una cosa que es diu la sardana. Al cap d'un moment es suprimeix allà. Es conserva el contrabàs i es conserva just després la sardana, que no és la sardana actual encara, és una sardana molt més curta, però no és la sardana curta, és una sardana antiga, direm. Comencem a tenir les primeres composicions que ens han arribat en part en 1835, un cert mercader. Tenen una estructura bastant diferent, però realment més curteta. Dic curteta perquè no dic curta, vet aquí. Fins al moment on dins un moviment sardanista amb en Pardas, el Bantur no és lluny per raons econòmiques també, es comença a fer mètodes i a estructurar un ball de manera a més que és tot menys popular. La manera de repartir tot això és tot menys popular i cosa que ens ve del grec. La gent no ha comptat el camp així per repartir sardana des dels grecs. És una cosa que es posa en plaça cap allà 1850. El contrapàs es perd i doncs tenim aquesta sardana, que era curteta, que comença a ser estructurada. Al cap d'un moment, la gent vol estructurar també aquesta sardana que hi havia abans. I de fet es crea un mètode de sardana curta. Que de fet, les sardanes més antigues no són sardanes curtes, és altra cosa. Parlem de tres danses que no cal barrejar gens ni mica. És així que apareix la sardana llarga, a partir de 1850, des del moment on hi ha un mètode que explica com es té la dansa, aquesta dansa, que probablement la dansa existeix. Però, no és aquest mètode que crea la cosa, és l'estructura. Això cal ser també molt coherent amb aquesta noció. En Ventura, les cobles comencen a compondre, a fer composicions, a tocar. És per això que deia que hi ha un costat econòmic. Vaig llegir un llibre del Nonell, on els músics de la cobla d'en Pep anaven als pobles abans a aprendre la gent a ballar la sardana abans que vingui la cobla. I així feien la promoció d'aquesta dansa. A Catalunya Nord mai de la vida s'havia dansat. La primera vegada que sap per testimoniatges és a Prats de Molló, el coral, on són gent del Principat que venen amb un gramòfon a ballar sardanes. La primera vegada que tinc una referència a Serret és 1903. Mateixa cosa, cobla del Principat, gent del Principat, de l'Empordà i Empordà. Perpinyà, 1910, la cobla Pep de Figueres, i gent del Principat també pensi que ho ballen. En aquell moment, la gent ho demana, l'Albert Magnac fa una composició, que em sembla que sardana se diu Ballespí, si no dic bestiesa. L'introït, el flabiol, que mai és escrit, ho va escoltar, ho anota, ho envia als seus companys dient, ep, se toca així. Doncs els tios ho fan al tible, perquè hi ha pas més el flabiol aquí, o ho fan el flageolet. Entre les dues guerres es comença a desenvolupar la sardana a Catalunya Nord. Després de la Segona Guerra Mundial, foments, cobles de 11 músics, aquí sí que la sardana s'ha incorporat a Catalunya Nord. I amb debats virulents i complicats entre l'Albert Magnac, per exemple, que era defensor de no fer sardanes, i altres músics que diuen, és la dansa més bella del món. Es crea tota aquesta mitologia, Maragall que farà poemes, que explicarà la dansa més vella o antiga, no sé, del món, i tota aquesta cosa. Exactament. I tota aquesta mitologia es crea, però de fet la sardana, 50 anys abans, ningú allà a l'Empordà sabia què era. És una cosa que explota i que encara avui dia han funcionat, han fet una promoció boja. No sé si discuti coses en aquell nivell.
4: No, l'essencial aquí hi és dit, i ja vam poder parlar-ne anteriorment. I doncs allò, el sardanisme arrel després de la liberació, i també era una manera de fer venir unes cobles que eren famoses, pensi a la principal de la Bisbal, per exemple, també era una manera pels músics de respirar un xic, i perquè, malgrat tot, ells vivien en dictadura, i hi hauria... gent d'aquí podria explicar anècdotes entre músics i sardanistes del pas sempre complicat, sota vigilància de la Guàrdia Civil, sobretot quan, per gent que va a ballar sardana i fer promoció de la cultura catalana, malgrat tot. Doncs bé, d'una dansa que era una curiositat, és una dansa que al capdavall ha arrelat a tal punt que fins i tot ha fet descuidar què hi havia abans aquí al nord.
5: L'única cosa que diré és que la sardana va fer un bulldozer. Sempre utilitzo jo personalment aquesta imatge. Quan es va arrelar, va fer un bulldozer i va destruir una memòria antiga. Car comencem a retrobar amb documents que han quedat, però hi ha una memòria antiga que ha desaparegut totalment amb la sardana que ha fet, que ha cremat tot. Aquí. Ara forma part, sense cap dubte, de l'identitat més que musical, sonor de Catalunya, d'aquí, del departament, no hi ha cap problema, però cal recordar aquestes coses. Es pot estimar la sardana, estimar aquests sons, tot recordant d'on venen les coses. És pas perquè no és grec que no val la pena, que
4: s'ha de recalcar, però, que a més, efectivament, era una part gens negligible del sardanisme d'aquí a Catalunya Nord, és l'afirmació de la catalanitat d'aquest bocí de terra sota administració francesa.
3: Doncs moltes gràcies a tots dos.
4: A vosaltres.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95.

felicitat sovint és pintada en tristesa.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels.
5: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
6: Som el divendres 10 de juliol, bon dia. Pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya aquesta tarda amb unes màximes de 30 graus a la plana i 25 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prats de Molló, 21 a Prada, 14 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. S'han previst pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya. Diumenge al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 28 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent i al Capcí i 30 a Cerdanya.
7: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.
8: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
9: El 10 de juliol del 2012 es va publicar la Guia de Petits Senyals, el cinquè i darrer disc del grup Ménage à Trois. Es tracta d'un grup format a finals de l'any 1999 per Chris Joanico, Toni Xuclà i Joan Jub Muñoz, alhora membres dels Ja t'ho diré d'una banda i dels Gossos per l'altra. Aquest projecte de rock català va fer fusionar tres estils diferents. Escoltem el tema que va donar el nom a aquest àlbum, Guia de Petits Senyals.

0: Fins aquí Guia de petits senyals del grup Ménage à Trois.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
3: Aquest dissabte és la primera festa catalana al poble d'Òpoli Perillós i per això durant tota la tarda s'organitzen diverses activitats. Per parlar-ne connectem amb en Jeremy Sardà, primer tinent del Batlle. Jeremy, bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
3: Això comença doncs aquest dissabte a les 5 de la tarda amb una conferència.
4: Això mateix, sí, amb una conferència d'en Joan Peitaví de Xona, que és molt conegut, un historiador molt famós, i que ens farà una mica d'explicació sobre què és la Catalunya del Nord i quina és la seva identitat.
3: I després d'això, doncs, a continuació, a les 6 de la tarda, es podrà ballar sardanes.
4: Sí, és això, amb la cobla principal del Rossió i també la colla sardanista d'Òpol, durant una hora.
3: I tot això continuarà amb una actuació castellera que venen els castellers de Figueres, doncs.
4: Sí, els castellers de Figueres, sí, que vindran aquest dissabte per una hora també, per fer castell, per fer pinya, fer país. I que això ens fa molta il·lusió perquè va ser difícil d'haver ells per venir aquí.
3: I doncs això serà seguit d'un sopar per al qual la gent doncs s'ha d'inscriure.
4: Sí, s'ha d'inscriure a l'Ajuntament, encara queda disponibilitat, si la gent voleu.
3: I el menú què hi haurà, doncs?
4: Ah, el menú és o bé all cremat, un plat típic català, o bé pollastre a la catalana, també, amb escalivada i un braç de Venus al final, al postre.
3: I doncs aquesta diada catalana s'acabarà al vespre amb un concert del grup de Millars Rumba Kumo.
4: Sí, és això. I el sopar serà... Durant el sopar hi haurà també una animació dels cantaires catalans i després s'acabarà amb Rumba Kumo de la rumba catalana. A la plaça Jean-François Carrère, que és la plaça principal del poble.
3: Jeremy Sardà, moltes gràcies.
4: Amb molt de gust, moltes gràcies a vosaltres.
3: I recordeu, doncs, que dissabte, a partir de les 5 de la tarda, és dia de festa al poble d'Òpol.

0: Petites veus d'arrels.
1: M'estic Camilla, tinc 20 anys i m'agrada l'estiu perquè hi ha la platja.

Nosaltres. Nosaltres ara som d'una altra era. Bàrbars sent rara i sense fronteres.

0: el millor. Qui sap qui la fortuna? On està i està al voltant?
1: Calella de la costa s'ha llevat un cop de fortuna massa gran. Bona notícia de portada, tota la premsa s'ha exaurit.
0: Periodistes i banquers, informadors i tafaners, català o bé africà, és la que el poble té papers.
1: De

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

jo fos una broma, em tancaria a casa i no sortiria més fins que fos persona. Parlaria a Déu a través del mòbil o amb un sol missatge, confessió a la carta, ja sóc bona persona. Si jo fos una broma, em manifestaria contra la injustícia per un món millor des d'un 4x4 i passaria pel Zara abans d'anar a jugar al golf.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

don't care. We are driving south.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Radio Arels, a Elna, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Pollestres, 95.

que no val més quan l'afecció s'esmuny. Dius que ara has d'anar a veure coses més lluny. I has guardat el cotxe i m'has deixat el gat. La casa és un garbuig, és que t'han embruixat?

has tot escampat. En algunes d'elles m'hi has estripat el cap. El cafè és amarg, els llençols arrugats.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances...
3: Escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

va fallar. Em dius telepàticament, sé el que estàs pensant. Connecto el teu fàstic, l'oblidar, acollar.

0: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Morellàs i les Illes, 88.2.

Un cap de cap vespre de ves desmarcat, vaig trobar una lota que em té cap girat. Li vaig dir estic tan enamorat que per tu faria so llastre esbrancat. Fent mitja rialla se gira i digué: no me plau fer quadres al mig del carrer. Llavors tira, tira, seguir caminant. Jo que ens sopegava, ella ni es girà. En

correguda la vaig encalçar, d'una rigolada la vaig agafar. Mira que estàs maca, li vaig haver de dir, mentre m'esforçava a quedar ben fet. Ella me mirava mig de cua d'ull, va fer dos badalls i em va dir: "T'avull". Sabeu lo que era que més li agradà? Un cotxe d'Amèrica que li vaig mostrar.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.